Aquest escaldàrium no en passem ni una. Si necessites ajuda o creus que alguna persona la pot necessitar, pots acudir al Punt Lila, ubicat al Parc de Can Rius, les nits del divendres 10 i dissabte 11 de juliol. L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en contra de tota violència.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquest escaldàrium no en passem ni una. Si necessites ajuda o creus que alguna persona la pot necessitar, pots acudir al Punt Lila, ubicat al Parc de Can Rius, les nits del divendres 10 i dissabte 11 de juliol. L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en contra de tota violència.

Ràdio Caldes, 107.8. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Es cierto.

Aquest escaldàrium no en passem ni una. Si necessites ajuda o creus que alguna persona la pot necessitar, pots acudir al Punt Lila, ubicat al Parc de Can Rius, les nits del divendres 10 i dissabte 11 de juliol. L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en contra de tota violència.

0: Aquest escaldàrium no en passem ni una. Si necessites ajuda o creus que alguna persona la pot necessitar, pots acudir al Punt Lila, ubicat al Parc de Can Rius, les nits del divendres 10 i dissabte 11 de juliol. L'Ajuntament de Caldes de Montbui, en contra de tota violència.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llambarda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I'm melodic.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Segon dia amb l'incendi de Caldes i Sentmenat estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Amb la complicació de l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, bombers hi ha destinat 25 dotacions i el de Caldes ja ha passat a ser el segon en importància dels que continuen cremant al país. En la darrera compareixença del cap de bombers, David Borrell, ahir destacava la problemàtica de les altes temperatures i les baixes humitats relatives en l'incendi de Caldes i Sentmenat.
2: I també el que ja va començar també abans d'ahir, que és el de Sentmenat, que porta 220, que són incendis que cremen també amb un perímetre molt difós i que amb aquests focus secundaris i amb aquest perímetre que també crema en relativa baixa intensitat, aquests flancs, doncs fan molt difícil de perimetrar i d'acabar d'apagar, perquè amb les altes temperatures i la baixa humitat relativa, sobretot que es dona en el migdia, doncs això que va cremant en somort, doncs torna a arrencar, torna a fer noves columnes, torna a llançar focus secundaris i ens complica sobretot el control i extinció d'aquests incendis.
1: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat. Per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot i això, amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui. Segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals, avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi, però ja no extrem com en els darrers dos dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte amb la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està extingit. A més, afegeixen que no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió del director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
3: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants. I és que entrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
1: Vall de Diables, l'Associació de la Forca, els bombers voluntaris, l'Orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium recorden el comunicat que, quan la terra parla, cal escoltar-la. I acabem amb el temps. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri es dispararà fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol alt passatger durant el matí. El vent de xaloc bufarà fluix a la tarda per rebaixar una mica la xafogó, una calor que ahir també va ser intensa, tot i que la màxima es va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui, amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que el caloret continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren realment males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Segon dia amb l'incendi de Caldes i Sentmenat estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Amb la complicació de l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, bombers hi ha destinat 25 dotacions i el de Caldes ja ha passat a ser el segon en importància dels que continuen cremant al país. En la darrera compareixença del cap de bombers, David Borrell, ahir destacava la problemàtica de les altes temperatures i les baixes humitats relatives en l'incendi de Caldes i Sentmenat.
2: I també el que ja va començar també abans d'ahir, que és el de Sentmenat, que porta 220, que són incendis que cremen també amb un perímetre molt difós i que amb aquests focus secundaris i amb aquest perímetre que també crema en relativa baixa intensitat, aquests flancs, doncs fan molt difícil de perimetrar i d'acabar d'apagar, perquè amb les altes temperatures i la baixa humitat relativa, sobretot que es dona en el migdia, doncs això que va cremant en somort, doncs torna a arrencar, torna a fer noves columnes, torna a llançar focus secundaris i ens complica sobretot el control i extinció d'aquests incendis.
1: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat. Per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot i això, amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui. Segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals, avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi, però ja no extrem com en els darrers dos dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte amb la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està extingit. A més, afegeixen que no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió del director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
3: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que ens entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
1: Vall de Diables, l'Associació de la Forca, els bombers voluntaris, l'Orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium recorden el comunicat que, quan la terra parla, cal escoltar-la. I acabem amb el temps. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri es dispararà fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol alt passatger durant el matí. El vent de xaloc bufarà fluix a la tarda per rebaixar una mica la xafogor, una calor que ahir també va ser intensa, tot i que la màxima es va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui, amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que el caloret continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Segon dia amb l'incendi de Caldes i Sentmenat estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Amb la complicació de l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, bombers hi ha destinat 25 dotacions i el de Caldes ja ha passat a ser el segon en importància dels que continuen cremant al país. En la darrera compareixença del cap de bombers, David Borrell, ahir destacava la problemàtica de les altes temperatures i les baixes humitats relatives en l'incendi de Caldes i Sentmenat.
2: I també el que ja va començar també abans d'ahir, que és el de Sentmenat, que porta 220, que són incendis que cremen també amb un perímetre molt difós i que amb aquests focus secundaris i amb aquest perímetre que també crema en relativa baixa intensitat, aquests flancs, doncs fan molt difícil de perimetrar i d'acabar d'apagar, perquè amb les altes temperatures i la baixa humitat relativa, sobretot que es dona en el migdia, doncs això que va cremant en somort, doncs torna a arrencar, torna a fer noves columnes, torna a llançar focus secundaris i ens complica sobretot el control i extinció d'aquests incendis.
1: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat. Per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot i això, amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui. Segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals, avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi, però ja no extrem com en els darrers dos dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte amb la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està extingit. A més, afegeixen que no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica a Ràdio Caldes la decisió del director musical i portaveu de la comissió de l'Escaldarium, Ramon Soler.
3: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants. I és que ens entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
1: Vall de Diables, l'Associació de la Forca, els bombers voluntaris, l'Orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium recorden el comunicat que, quan la terra parla, cal escoltar-la. I acabem amb el temps. Avui el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri es dispararà fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol alt passatger durant el matí. El vent de xaloc bufarà fluix a la tarda per rebaixar una mica la xafogor, una calor que ahir també va ser intensa, tot i que la màxima es va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui, amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament moment la inestabilitat, tot i que el caloret continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 10 de juliol i tanquem una setmana marcada clarament per l'incendi que encara crema a Caldes. Un foc que va començar dilluns a primera hora de la tarda i que hauria cremat unes 220 hectàrees a la zona del Farell. Un incendi que, òbviament, va encendre les alarmes i ha posat en alerta a tothom. De fet, uns 300 veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor van estar més de 48 hores confinats amb el foc relativament a prop. Una situació terrible que, gràcies als cossos de seguretat, s'ha pogut contenir i a hores d'ara continuen treballant per controlar l'incendi durant les properes hores. Un incendi que es va produir en plena onada de calor i que va cremar de forma simultània amb altres focs que es van declarar a Catalunya. Tot plegat va provocar un còctel explosiu, l'onada de calor, la burocràcia que complica fer feina a l'hivern per prevenir els incendis i la simultaneïtat d'aquests focs va fer més difícil controlar i evitar l'incendi. Han estat 5 dies en què el foc ha capgirat la vida de molts calderins i calderines fins al punt que ha obligat a cancel·lar la gran festa de Caldes, l'Escaldàrium, una celebració que, tal com diuen des de la comissió organitzadora, és impossible de celebrar perquè també ja estan implicats els bombers voluntaris, l'ADF i o Protecció Civil, que encara estan centrats en apagar les flames i brindar la seguretat de totes les persones. Ara ho repassem tot plegat. Abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els bombers esperen poder tornar donar per controlat l'incendi del Farell entre aquesta tarda i demà. L'evolució del foc és positiva, tot i la represa d'alguns focus, tots ells, però, dins el perímetre. Avui treballen 12 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Un foc que ja ha cremat unes 220 hectàrees, gairebé la meitat del terme municipal de Caldes. Un incendi que va començar dilluns a primera hora de la tarda i que va obligar a confinar durant 48 hores unes 300 persones, veïns i veïnes dels barris del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. La comissió organitzadora suspèn l'Escaldàrium 2026. A causa de l'incendi de Caldes i Sant Benet, les entitats que organitzen la festa van reunir-se aquest dimecres per decidir de manera unànime la cancel·lació de l'espectacle. Això afecta a tots els actes del programa excepte la botiga, l'exposició del Museu del Ger i la donació de sang dissabte i diumenge a les cases dels mestres. Per tant, la resta dels actes han quedat anul·lats. A través d'un comunicat han expressat els motius que defensen la decisió. Engega la segona edició del Sonateca 2026. La setmana vinent comença aquesta proposta cultural que uneix gastronomia i música. El divendres 17 de juliol es dona el tret de sortida a la iniciativa que uneix una desena de restaurants i grups de música locals. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. L'objectiu és donar visibilitat als grups musicals i oferir clientela als establiments. Isidre Pineda ha estat escollit per l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana com a candidat de la formació a l'alcaldia per a les pròximes eleccions municipals del maig de l'any vinent. Ja fa un any va fer el pas per oferir-se a repetir com a alcaldable, però ara l'Assemblea del partit l'ha escollit oficialment. acabem amb el temps. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri es dispara fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè amb algun núvol alt decoratiu. Aquest cap de setmana estarà marcat per un episodi de calor intensa similar al cap de setmana passat. Dissabte les temperatures es mouran entre els 22 i els 35 graus, mentre que diumenge recularà un pèl i el termòmetre es mourà entre els 21 i les màximes al voltant dels 34.

0: Caldes ha viscut una setmana amb blai al cor. Des de dilluns a primera hora de la tarda, totes les mirades s'han dirigit cap a la muntanya del Farell, on hi crema, encara ara, l'incendi més important de les últimes dècades al municipi. Un foc que es va declarar dilluns a primera hora de la tarda i que ja ha cremat unes 220 hectàrees, 90 de les quals dins del terme municipal de Caldes. Des de dimecres a la nit el foc s'ha donat per estabilitzat, el que vol dir que no creix, però tot i així continuen les flames dins de la zona afectada. Per això aquest divendres hi continuen treballant 12 dotacions terrestres i un mitjà aeri que s'encarreguen d'anar apagant les flames que van sorgint i avançar així en les tasques de control i l'extinció del que durant dies ha estat l'incendi forestal més important de Catalunya. De fet, durant 48 hores, uns 300 veïns i veïnes del barri del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor van estar confinats a casa seva. El foc, com dèiem, ara continua i és habitual que vagin apareixent columnes de fum aïllades. La zona més afectada ha estat la de les Pedreres del Pascol i la zona de la Serra Llisa, al darrere del Pic del Vent. L'alcalde Isidre Pineda assegura que des del primer moment la preocupació ha estat pels veïns i veïnes confinades i per poder atendre les necessitats dels serveis d'emergència. Ahir al programa Paraules, Música i Lletres a la Fresca de Conxi Sánchez, l'alcalde recordava, però, que el foc encara continua i que, per tant, no es pot abaixar la guàrdia.
1: Des de primera hora, des de primer moment, tots vam ser molt conscients de la gravetat de la situació, de que era una qüestió molt important i ens ho vam prendre amb molta preocupació, també amb prudència i amb la mirada posada especialment en totes les persones que o quedaven confinades des dels primers instants o que no podien retornar a casa seva. I evidentment també amb la confiança des del primer moment a tots els equips d'emergències que es van posar a treballar d'una forma intensa i incansable fins a hores d'ara, perquè vull recordar que l'incendi encara no està extingit. Ara mateix es troba en una fase d'estabilitzat i s'està treballant perquè en un termini el més breu possible, entre aquesta tarda, vespre, nit, fins a demà al matí, doncs pugui passar controlat.
0: L'alcalde Isidre Pineda recorda que encara hi ha més d'un centenar de bombers que continuen treballant per extingir completament el foc i que mentre hi hagi efectius de bombers hi poden haver represes i petits ensurts.
1: Ara mateix estan treballant 120 bombers i 19 equips. En el moment en què es passa d'actiu a estabilitzat, evidentment es va fent aquest canvi progressiu, cada vegada es van reduint els efectius perquè cada vegada tenim una millor situació, però si hi ha 120 bombers treballant a hores d'ara, vol dir que la situació de perill encara no ha passat i que hem de tenir molta prudència, tot i que el perímetre ja està estable, està tancat, però poden sortir i han sortit al llarg d'aquesta tarda diferents fumaroles a l'interior de l'incendi.
0: Un dels veïns del Farell i bomber professional, Joan Garcia, assegura que en aquesta ocasió hi ha hagut molta sort perquè el foc no ha arribat a afectar a les cases del barri del capdamunt de la muntanya. Tal com va explicar ahir el programa Paraules, Música i Lletres a la Fresca de Ràdio Caldes, la humitat que encara hi havia al bosc de les darreres pluges de la primavera ha fet que el foc no avancés tan ràpid i que no impactés directament a les cases.
2: Jo ahir vaig poder passar per la zona del Pascol, que és on podia impactar l'incendi cap al Farell. També ha hagut molta sort perquè encara quedava humitat al bosc de les pluges de maig i de juny i, de fet, ara pot ser un inconvenient perquè l'arbrat no ha cremat, els arbres estan sencers, s'ha cremat el sotabosc bastant i això va afavorir molt perquè quan crema tot l'incendi genera una inèrcia brutal d'energia i despedeix focus secundaris a molta distància, pot arribar a més d'un quilòmetre. Per nosaltres, allà al Farell, la preocupació principal era que no saltés cap a la banda de Caldes, perquè si hagués saltat un focus secundari cap a la banda de baix, llavors l'escenari ha sigut molt, molt, molt complicat, perquè llavors tota la massa forestal que hi ha des de Caldes fins a dalt és tot continu, ens hagués impactat el foc a la urbanització. I això, per sort, no va passar, primer perquè no va fer un vent molt fort i segon perquè els mitjans aeris aquella tarda van treballar molt fort, van venir hidroavions grans que tenen molts 3.000 i 5.000 litres d'aigua i van estar treballant tota l'estona en aquest sentit, en no deixar passar el foc cap a la banda de Caldes.
0: Un incendi que va obligar a prendre decisions molt ràpid des del primer moment, unes primeres hores que van ser clau. De fet, en un primer moment es va plantejar l'evacuació completa dels veïns del Farell en menys d'una hora i mitja. Així ho explicava ja a Ràdio Caldes el sotsinspector de la policia local, Josep Manel López, qui també afegia que al final, des de bombers, es va considerar que la millor opció era optar pel confinament.
3: La primera notícia que vam tenir és que havíem d'evacuar precisament, que teníem 90 minuts, que, bueno, va semblar raonable i ho veia relativament fàcil, i immediatament va sortir l'avís de que no, que bombers decidia confinar. I ho vam veure, jo ho vaig veure personalment més difícil. No per nosaltres, requereix menys esforç, només de comunicació, l'altra era de comunicació més d'actuació, però clar, jo és la primera vegada que a Caldes passem per un confinament amb els últims 39 anys, doncs fer d'això segur, I clar, pensava la gent com entendrà un confinament.
0: En aquest sentit, el màxim responsable de la policia local, Josep Manel López, admet que s'ha quedat sorprès pel bon funcionament del confinament dels centenars de veïns que durant més de 48 hores no van poder sortir de casa.
3: A Sant Sebastià i al Farell hi vam fer un confinament sense cap problema. És a dir, no hi ha hagut un veí que posés un problema suficientment greu com per jo tenir coneixement. Per tant, gratament sorprès. I a més, els veïns, majoritàriament, el que ens manifestaven, bueno, era la informació, què vol dir el confinament, què havien de fer, però que ho entenien perfectament, la majoria. Per tant, ho he dit diverses vegades, però és que ha sigut una feina en la relació amb els veïns francament molt còmoda, que de sortida, francament, jo no m'ho esperava. Pensava que seria complexa.
0: L'aixecament del confinament es va dur a terme el dimecres al vespre, després que els bombers van certificar que el foc estava estabilitzat. Això va permetre l'accés dels veïns amb controls policials a la carretera d'accés per certificar que no hi accedeixen curiosos. I és que durant aquests dies la prioritat per part dels serveis d'extinció i de seguretat ha estat controlar el perímetre per evitar que avancessin les flames de forma descontrolada, un foc que ja ha cremat més de 200 hectàrees. L'incendi continua i, per això, l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant el cap de setmana.
1: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi ha focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa, això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important, 86 d'aquestes aproximadament, i dic en dades d'ahir al vespre, són de Caldes de Montbui, 86. Bé, d'alguna manera, doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i, per tant, és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
0: Mirant enrere, un dels punts claus va ser engegar la maquinària de tots els efectius i dur a terme una coordinació per poder atendre totes les necessitats de veïns i de serveis d'emergència. En parla el sotsinspector de la policia local, Josep Manel López.
3: Des del primer dia, realment la coordinació jo crec que ha estat molt bona, perquè hem anat prenent accions en funció de les fases de la situació. És a dir, el dilluns a la tarda segurament no vam prendre cap decisió. Anàvem d'aquí cap allà, veient què passava, per veure què havien de fer. Però ja el dimarts, els bombers continuaven treballant, l'incendi continuava actiu, però nosaltres ja podíem fer altres coses. Llavors, la part següent va ser quines necessitats tindran els veïns si això continua. Vam començar per les primeres, animals domèstics, necessitat de medicaments, alguna cita mèdica, algun avió, alguna cosa que era imprescindible, i a partir d'aquí ens vam anar oferint, vam anar generant des de l'Ajuntament canals per arribar, perquè ens fessin arribar aquestes demandes, i vam intentar anar donant solució a aquests temes.
0: Precisament, una de les prioritats de l'Ajuntament des del primer moment va ser obrir canals de comunicació directes amb els veïns confinats per poder atendre les seves necessitats i mantenir-los al corrent de tot el que estava passant. Per això, la regidora de Barris, Laia Cuscó, destaca que aquesta va ser una de les prioritats per evitar que circulessin notícies falses com les que dimarts a la tarda va provocar certa confusió entre els veïns i veïnes quan es va parlar d'una evacuació que no era certa.
4: El més emocionant, que també ho vaig dir l'altre dia, és això, com tothom s'ha bolcat. La quantitat de gent i la quantitat de trucades i de missatges, si necessiteu alguna cosa, si podem venir a ajudar, tenim mans, podem fer entrepans, si una senyora em va dir, jo sé fer xocolata caliente, o sigui, podíem abastir-los de qualsevol cosa, però no, en aquest moment no era del tot necessari, perquè el que necessitàvem realment és que la gent estigués segura i tranquil·la a casa seva, i vam haver de prioritzar doncs, aquesta comunicació, el saber que tenien algú a qui preguntar i que hi hauria algú que contestés.
0: Uns dies complicats per tothom, pels veïns confinats, però també els que havien quedat aïllats al municipi i que van haver de ser allotjats als hotels Termes Victòria i el balneari Broquetes. En total van ser una trentena de persones que van quedar reallotjats. També es va haver de gestionar el desallotjament de les aproximadament 300 persones que hi havia al càmping al Pasqualet. La majoria van poder tornar a casa, però algunes també van haver de ser allotjades. Tot això mentre els voluntaris de Protecció Civil duien a terme les tasques de suport que, com recorda el seu màxim responsable, Josep Barrera, va tenir també alguns moments complicats. En parlava ahir a l'especial de Ràdio Cades.
5: El que jo trobo que ha sigut més difícil és quan estàs fent unes tasques de portar begudes i portar menjar i intentar minimitzar aquest afer amb les persones, que et diguin que bombers tanca la carretera per possible incendi a la carretera i que no puguis pujar ni baixar. Aquest és el moment més difícil. Per sort va ser una hora i mitja, no una hora, bueno, una hora, posem una hora. Però per l'altre és la nostra gestió és totalment de recursos, de portar aliments, de portar begudes a bombers. Hi havia sempre una patrulla de policia local a l'Alfred i una de Protecció Civil per si hi havia alguna emergència i una altra baix. I llavors ja passem els medicaments, de gent que necessita medicaments, o quan es va evacuar el càmping que se'n va anar al pavelló de bàsquet, si necessitaven algun medicament es tenia que anar a buscar.
0: Una setmana que també ha estat intensa per aquesta casa. Des de Ràdio Caldes s'ha viscut l'incendi de forma intensa amb més de 20 hores de programació especial per seguir el minut a minut de l'evolució del foc. Des de dilluns a la tarda fins dimecres a la nit, quan es va donar el foc per estabilitzat, l'emissora municipal ha realitzat 5 programes especials amb l'última hora de l'incendi, amb els protagonistes, els testimonis i les vivències de tothom que, d'una manera o altra, hi estava implicat. Una programació especial que s'ha realitzat amb la col·laboració de desenes de voluntaris de Ràdio Caldes i amb l'objectiu de convertir-nos en el canal oficial que podia informar, però, sobretot, acompanyar totes les persones afectades i a les que, de més a prop o més lluny, estava pendent del destí de la muntanya del Farell.
6: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: La comissió organitzadora suspèn l'Escaldàrium 2026. A causa de l'incendi de Caldes i Sentmenat, que encara crema, les associacions que integren l'organització van reunir-se aquest dimecres a la Casa de la Vila per decidir, de manera unànime, la cancel·lació de l'espectacle. Això afecta a tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició que hi ha instal·lada al Museu del G i la donació de sang prevista per dissabte i diumenge a les cases dels mestres. Per tant, la resta dels actes del programa han quedat anul·lats. De fet, des d'ahir ja s'ha començat a desmuntar tota l'estructura i escenari que ja estava a punt a la plaça de la Font del Lleó. Les associacions que formen la comissió organitzadora, el Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra L'Escaldàrium i l'Ajuntament van emetre un comunicat el mateix dimecres a la nit per comunicar la decisió a la ciutadania. Els calderins i calderines han entès, en la seva majoria, la decisió i els arguments amb què l'organització defensa no celebrar la festa. Les entitats que fan l'Escaldarium expressen que és una decisió dolorosa però necessària, tal com explica el director musical i portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler, en declaracions a Ràdio Caldes.
7: Ha estat una decisió tan dolorosa com necessària. És a dir, ens hem esperat fins a l'últim moment possible, fins que la realitat ens ha forçat a prendre la decisió. Ha estat una decisió que totes les entitats que fem l'Escaldarium hem pres amb un consens absolut, perquè la realitat que està vivint el país i la realitat que està vivint aquests dies la nostra muntanya, el Farell, Sant Sebastià, Sentmenat, és molt dura.
0: Asseguren que els motius de la suspensió són clars. L'incendi està estabilitzat, però no controlat. També afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa, i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'Escaldarium. A més, afegeixen que, degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justificava la decisió el portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler.
7: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir, de manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer, aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que ens entrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes, ens sembla una mica una falta de respecte.
0: El comunicat deixa en clar que mentre hi hagi un incendi al municipi no hi pot haver festa. Per això, aprofiten dins el comunicat per agrair la feina feta a tots els cossos de seguretat implicats i a suport als veïns i veïnes afectades. Una festa que passa a segon pla, diuen, quan part del bosc del municipi crema i un percentatge de la població ha estat confinada o treballa en l'extinció del foc. L'alcalde Isidre Pineda ha celebrat la decisió presa pels organitzadors. En parlava ahir al programa Paraules, Música i Lletres a la Fred de Ràdio Caldes.
1: Jo crec que decisions com la que s'ha pres, segur que parlarem de l'Escaldarium, però sí. Decisions com la que s'ha pres, d'alguna manera ja explica aquesta corresponsabilitat de tots i totes, i vull destacar doncs, el grau de responsabilitat que ha tingut tota la comissió d'Escaldarium, totes les entitats organitzadores. Jo crec que tothom ha entès que aquest any doncs, aquesta era la decisió més responsable i la que pertocava. I també té un punt de pedagògica, no? Crec que aquest any no tocava perquè els esforços han d'estar aquí.
0: La comissió organitzadora de l'Escaldarium ha de valorar si es pot ajornar, tot i que encara no han parlat sobre això. A més, com ha expressat Ramon Soler als micròfons d'aquesta casa, la festa del foc i de l'aigua no s'ha ajornat mai i no és una opció que estigui sobre la taula.
7: I finalment, pel que fa a la possible... en quan es farà... de moment no, o sigui, encara no hem parlat absolutament de res, hem de fer valoracions i tot això, i això ja hi haurà temps de fer-ho aquests propers dies. L'Escaldarium, la realitat és que no s'ha ajornat mai i ara mateix no és una opció que estigui sobre la taula.
0: Així doncs, tot apunta que l'Escaldarium haurà d'esperar el 2027 perquè ara la prioritat és l'extinció de l'incendi que crema part dels entorns naturals del municipi. Uns corriols, boscos i arbres que no tornaran a ser iguals a causa d'un foc implacable i que gràcies al treball dels cossos de seguretat no ha arribat a més.
6: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Engega la segona edició del Sonateca 2026. La setmana vinent comença la segona edició del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. El divendres 17 de juliol es dona el tret de sortida al que serà una de les activitats per amenitzar les nits d'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. L'any passat va néixer aquesta idea, impulsada conjuntament per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració restauració del municipi, acollint un total de 6 grups i 6 restaurants amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. La regidora de Turisme i Patrimoni, Carme Gelmà, destaca que, a diferència de l'any passat, aquest any s'ha organitzat conjuntament amb la Regidoria de Cultura per millorar la programació.
8: La primera edició va tenir 6 participants, 6 restaurants amb 6 grups de música. Ho hem volgut fer una mica millor i hem col·laborat amb la Regidoria de Cultura. De fet, la primera edició la vam organitzar únicament des de turisme i en aquesta edició Cultura ha participat per fer aquesta tria dels grups i per fer aquest encaix entre el grup i el restaurant perquè sigui encara de més qualitat que la primera edició que vam tenir l'any passat. L'objectiu és bàsicament donar contingut a l'activitat cultural i turística de Caldes, però no només turística, també a nivell local. Un cop passat l'Escaldàrium ja no hi havia més activitats i vam decidir que això no podia ser i que hi havia d'haver-hi una continuïtat. I aquesta continuïtat és la que dona la Cineteca, que cal fer reserva perquè molts restaurants de seguida esgoten les places, perquè no oblidem que no és dintre del restaurant, sinó que tots són a l'aire lliure.
0: Una proposta que va tenir bona acollida en la primera edició i que ara, amb la suma de la Regidoria de Cultura, amplia l'oferta. Concretament, presenta 10 restaurants i 10 artistes escollits a través d'una convocatòria pública. En total, es van presentar una 20ena de formacions de les quals s'han escollit aquesta desena. Una selecció d'artistes que facilita la feina als restaurants per poder-se centrar en la cuina. La proposta beneficia a tots els participants perquè els restaurants promocionen els seus plats mentre també serveix per donar a conèixer els grups de música local oferint un espai pel seu espectacle. De fet, aquest és l'aspecte que més valora la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
9: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Cineteca, en aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldàrium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
0: Pel que fa als restaurants, el tret de sortida el donarà al restaurant de Can Pascualet, seguit de la Taperia, a Robert de Nola, el Pa Torrat, Bombo Gastrobar, Roset, la Tasqueta, la Canya de Caldes, el Diamant i la Vermuteria El Bua. Una àmplia selecció d'establiments que proporciona diversitat culinària per als clients. El cap de cuina de Can Pascualet, Lluís Llebrés, considera molt positiva la iniciativa i posa en valor la proposta gastronòmica que és preparar especialment al Cineteca. Tot i això, sí que admet que els hagués agradat escollir els grups musicals destinats al seu restaurant.
10: Va anar molt bé. És una bona iniciativa que ens serveix a tots els restaurants per donar ambientillo i tal, que afavoreix que tothom surti i que hi hagi molt més ambient al poble. Tenim una carta nova que hem presentat aquest any i llavors la mantindrem i perquè ens està donant molt bon resultat i mantindrem aquesta carta. Potser l'any que ve ens plantegem de fer algun menú especial i de més, però bueno, volem potenciar la nova proposta gastronòmica. Parlant amb els meus companys, els sembla una molt bona iniciativa. La veritat és que tothom està molt encantat i sí que és veritat que potser els grups s'haurien... Potser seria bona idea que ho decideixin els propis restaurants, però bueno, em sembla bona idea.
0: Deixant de banda qui posa el plat a la taula, hi ha qui posa música a la gastronomia, els artistes locals. Entre els 10 totals es troben diversos estils, com el country de Joe Fields, el jazz i el soul de Lola Ixandri, Martí Bronat i Aviol, el swing de Swing Collective Big Band, la neoclàssica d'Anna Garde, el rock de Ginestai, les versions acústiques de Acustico, Anna Trias i Núria Corominas i, finalment, el folk irlandès de Nancy Whiskey. Aquest últim s'estrena en aquesta edició i veu de forma positiva aquesta iniciativa. Així ho explicava el baixista d'aquest grup, José Robisco.
11: Dia 1 d'agost a la Canya de Caldes. Nosaltres normalment som 5 components del grup, però en aquesta ocasió anirem a trio, anirem 3. Baix, guitarra, veu, violí. Doncs és una bona iniciativa per donar una mica a la restauració local i més ara a l'estiu que fa bon temps i tal, i donar oportunitats a grups a tocar doncs, aquí a Caldes.
12: Perquè vosaltres sou de Caldes?
11: Sí, no tots, però la majoria som de Caldes. Fa una mica d'ambient, tant pels restaurants com pels músics, a l'estiu, doncs, s'ho passa a la fresca, diguéssim, està... És una bona iniciativa. Sí, vaig comentar al seu moment que m'apuntaria com a Nancy Whiskey Trio i els hi va semblar bé. Exacte, per donar-te a conèixer i ho trobo positiu, és una iniciativa positiva.
0: Podeu consultar tots els horaris, actuacions i restaurants al web de Ràdio Caldes o de l'Ajuntament. Per assistir a sopars a la fresca d'aquesta segona edició heu de reservar prèviament a restaurant a través del seu telèfon o del web.
6: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Aquesta setmana va començar amb el pas del Tour de França per Caldes, un fet històric pel municipi. La rotonda del Mercadona es va omplir de gent esperant els ciclistes que venien per la carretera de Santa Eulàlia de Ronçana i marxaven cap a Sant Feliu per la C59. Tot just després d'haver sortit de Granollers i posar punt i final a la tercera etapa a les Angles, a la Catalunya Nord. En aquesta tercera etapa de la competició més important de ciclisme, la carretera de la C59 de Caldes a Sant Feliu de Codines es va omplir d'espectadors, uns aficionats que des de primera hora del matí ja esperaven la caravana publicitària que, segons alguns usuaris, no va ser res comparada amb la que hi ha a França. Tot i això, les persones que desitjaven veure els esportistes van gaudir de l'ocasió. Durant les hores prèvies a la travessa, part del consistori i entitats culturals esperaven el pas dels ciclistes a l'entrada nord de Caldes. Per això, van instal·lar una carpa de l'Ajuntament i els Diables de Caldes es preparaven amb la hidra per celebrar l'Escaldàrium. L'alcalde Isidre Pineda destacava la importància de viure en primera persona un esdeveniment d'aquestes característiques. Són declaracions a Ràdio Caldes.
13: És un esdeveniment certament històric. Ens permet als calderins i les calderines acostar-nos ben bé aquí a la C59 i gaudir un dels moments esportius mundials de l'any i també ens permet doncs, explicar com són la gent de Caldes. Tenim aquí mateix i ara mateix els mateixos Diables amb la Godra fent sonar l'Escaldàrium. Aquesta és la setmana de l'Escaldàrium i per tant doncs, és una manera de lluir el nostre poble en un moment molt especial i que d'alguna manera serà històric.
0: D'altra banda, en aquesta reunió d'entitats culturals i part del consistori hi havia un convidat especial del poble germanat amb Caldes, Sant Paulès d'Ax, el representant Julien Bazús. Per ell, això significa una unió entre Catalunya i França i entre els dos municipis. Són declaracions als micròfons d'aquesta casa.
14: Yo pienso que es un simpático testimonio de amistad entre Francia y Cataluña y entre Saint-Paulé d'Ax y Caldes de Montbui también. Es un gran placer para mí estar aquí con mis amigos de Caldes para este evento que es, yo pienso, muy excepcional para Caldes de Montbui, un evento como el Tour de France, muy popular. He visto la televisión ayer, mucha gente cerca de las calles y muy, muy contenta de ver el Tour de Francia. Pues es un gran placer para mí estar con vosotros aquí. El ambiente y deporte también, y hay música, hay bebidas, y yo pienso que es un gran placer para la gente de aquí. Haber un evento histórico para Caldes, es la primera vez, y quizás no la última.
0: En el pas dels ciclistes per la gran pujada en direcció al poble veí, es van viure un gran ambient. La gent animava i bramava crits esperonant els més de 200 millors esportistes d'elit sobre rodes que van pedalar pel municipi.
6: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Isidre Pineda ha estat escollit per l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana com a candidat de l'alcaldia per a les pròximes eleccions municipals del 2027. Fa un any va fer el pas per repetir com a alcaldable, però ara l'Assemblea del Partit l'ha escollit oficialment. Una reunió de la secció local d'Esquerra que es va celebrar fa 3 setmanes al càmping El Pascualet. La candidatura de l'actual alcalde ha estat l'única que s'ha presentat. Ara, el partit ja treballa en l'elaboració del programa electoral.
6: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. L'orgull que ens connecta és el nou projecte comunitari per reforçar la xarxa LGTBI+, al Vallès Oriental. La xarxa SAI LGTBI+, formada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Granollers, Mollet i Les Franqueses, sota aquesta xarxa també es troba Caldes de Montbui. Entre d'altres, i de forma voluntària, pren la iniciativa d'obrir un espai d'atenció als habitants del col·lectiu i el compromís de posar en marxa polítiques públiques enfocades a la diversitat sexual i de gènere. El Consell i els municipis han posat en marxa aquest projecte sociocomunitari adreçat al col·lectiu i a persones afins amb l'objectiu de crear i consolidar espais de trobada, fomentar la participació i reforçar les xarxes de suport mutu a la comarca. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. Aquesta setmana ha estat una de les més caloroses que recorden a Caldes. Dilluns va començar amb uns 37 graus de màxima i, per si fos poc, va continuar pujant fins que dimarts i dijous el termòmetre va tocar els 38. Però els nombres que més destaquen són els de dimecres, on es va superar els 40 graus per una dècima. Unes xifres que afirmen el que molts observatoris diuen: Catalunya viu un inici de juliol de rècord. I és que les temperatures mitjanes més altes registrades mai han estat els anys 1950, el 1983, el 2006 i el 2022, amb 33,2 graus. Però, calculant la mitjana de temperatures màximes d'aquest principi de mes, la xifra és de 35,8 graus, superant amb més de 2 graus i mig les temperatures mitjanes registrades anteriorment, unes dades que espanten i deixen clar el canvi climàtic que pateix el nostre món. Però bé, pel que fa al temps d'avui, el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada, un divendres de calor intensa i el sol radiant. El mercuri es dispararà fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufarà fluix a la tarda per rebaixar una mica la xafogor, una calor que ahir també va ser intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana, es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica com avui, amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que el caloret continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals, amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus.

0: fins aquí l'Infocat d'As d'avui divendres 10 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Info Caldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de

0: Prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
1: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim, Sònia Kerr.
3: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
4: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
1: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
3: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
1: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
3: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
1: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
3: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
1: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
5: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A dos quarts d'una del migdia, el cos ha incorporat tres mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i dos avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
1: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
3: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
1: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ja ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i, tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
0: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apagat la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
1: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
11: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat. L'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
10: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
1: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Anna Ruiz, bon dia.
12: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
13: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
12: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
1: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
14: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
15: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
6: Notícies en xarxa.
1: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
17: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
16: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
1: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
14: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
18: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
14: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
1: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
14: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
1: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que ho veia a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
19: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
20: No, mai.
21: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
20: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
19: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
20: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
22: Sí.
20: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
21: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser a tenir la nota de tall més alta d'enguany, passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
3: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
1: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per a 60 places, i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
23: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
24: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
23: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
1: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
25: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
2: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
25: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 2:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
1: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
4: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
5: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
4: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
7: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
4: En aquest sentit, com sentia, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
1: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre, Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor, més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
22: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
8: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
1: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
26: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
27: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
28: Bèlgica és una selecció molt potente.
0: Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
27: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem el bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
9: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
27: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
10: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
27: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
1: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de...
6: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
12: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
12: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
12: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
16: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens.
3: divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
12: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer els retorns dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè t'ensenyem pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador pues, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el de Navarcles, al Bages i els de Gavà, al Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
0: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres a desapareguts, i ha apagat la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
11: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
10: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
12: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
13: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
12: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
14: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
15: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua al final del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant de que arribi l'aigua als finals.
14: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat a enguanyar una situació límit.
1: Notícies en xarxa.
0: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny, edifici per edifici, per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
17: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
16: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
18: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
0: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
4: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
0: 3:15, l'ex consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
19: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
20: No, mai.
21: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
20: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
19: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
20: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
22: Sí.
20: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
21: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
4: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm, una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
23: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
3: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
23: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
6: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
5: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
0: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
22: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinBT.
24: Aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
22: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
25: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
26: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de jugar en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
25: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça, Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
27: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
25: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
25: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme,

0: Una Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
3: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, les 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: L'incendi de Caldes i Sentmenat continua estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 que són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Tot i això, l'incendi continua cremant i per això l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant

0: el cap de setmana.
1: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi ha focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa, això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important. 86 d'aquestes, aproximadament, li dic en dades d'ahir al vespre, doncs són de Caldes de Montbui, 86. Bé, d'alguna manera, doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i, per tant, és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
0: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat, per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot això amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui, segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals. Avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi. Per això, però, ja no extrem com en els dos darrers dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició del Museu d'Alger i la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està estabilitzat i no es coneix l'evolució, i afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa, i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'Escaldarium. A més, afegeixen que degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica la decisió el director musical i portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler.
2: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir, i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no ho podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
0: Conclouen que mentre hi hagi un incendi no hi pot haver festa, per això aprofiten el comunicat per enviar escalf a tots els cossos de seguretat implicats i els veïns i veïnes afectades. Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium tanquen el missatge afirmant que, quan la terra parla, cal escoltar-la. La setmana que ve engega la segona edició del Sonateca 2026. La proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia 10 establiments i formacions musicals. A partir del 17 de juliol, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortir del que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi, amb un total de 6 grups i 6 restaurants, i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, en aquesta segona edició, la regidoria de cultura s'ha adherit per millorar la proposta, tal com explica la regidora Laia Cuscó.
3: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, en aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
0: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela a restaurants, que reservar amb antelació directament i a cada un dels restaurants. I acabem amb el temps. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri s'ha disparat fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufa fluix aquesta tarda per rebaixar una mica la xafogó. Una calor que ahir també va ser molt intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que la calor continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

始的。

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'incendi de Caldes i Sentmenat continua estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 que són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir, l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Tot i això, l'incendi continua cremant i per això l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant el cap de setmana.
2: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi han focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa... Això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important. 86 d'aquestes, aproximadament. I dic en dades d'ahir al vespre, doncs són de Caldes de Montbui, 86. Bé,

0: d'alguna manera doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i per tant és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
1: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat, per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot això amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui, segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals. Avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi. Per això, però, ja no extrem com en els dos darrers dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició del Museu d'Alger i la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està estabilitzat i no es coneix l'evolució, i afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa, i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'Escaldarium. A més, afegeixen que degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica la decisió el director musical i portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler.
2: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir, i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que ens entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
1: Conclouen que mentre hi hagi un incendi no hi pot haver festa, per això aprofiten el comunicat per enviar escalf a tots els cossos de seguretat implicats i els veïns i veïnes afectades. Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium tanquen el missatge afirmant que, quan la terra parla, cal escoltar-la. La setmana que ve engega la segona edició del Sonateca 2026. La proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia 10 establiments i formacions musicals. A partir del 17 de juliol, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortida al que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi, amb un total de 6 grups i 6 restaurants, i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, en aquesta segona edició, la regidoria de cultura s'ha adherit per millorar la proposta, tal com explica la regidora Laia Cuscó.
3: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, en aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi, perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
1: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela a restaurants, que reservar amb antelació directament i a cada un dels restaurants. I acabem amb el temps. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri s'ha disparat fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufa fluix aquesta tarda per rebaixar una mica la xafogor. Una calor que ahir també va ser molt intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que la calor continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'incendi de Caldes i Sentmenat continua estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 que són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir, l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Tot i això, l'incendi continua cremant i per això l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant el cap de setmana.
2: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi han focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa, això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important. 86 d'aquestes, aproximadament, i dic en dades d'ahir al vespre, són de Caldes de Montbui, 86. Bé, d'alguna manera, doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i, per tant, és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
1: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat, per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot això amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui, segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals. Avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi.

0: Per això, però, ja no extrem com en els dos darrers dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició del Museu d'Alger i la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està estabilitzat i no es coneix l'evolució i afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'Escaldarium. A més, afegeixen que degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica la decisió el director musical i portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler.
1: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que ens entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
0: Conclouen que mentre hi hagi un incendi no hi pot haver festa, per això aprofiten el comunicat per enviar escalf a tots els cossos de seguretat implicats i als veïns i veïnes afectades. Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium tanquen el missatge afirmant que, quan la terra parla, cal escoltar-la. La setmana que ve engega la segona edició del Sonateca 2026. La proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia 10 establiments i formacions musicals. A partir del 17 de juliol, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortir del que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi amb un total de 6 grups i 6 restaurants i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, en aquesta segona edició, la regidoria de cultura s'ha adherit per millorar la proposta, tal com explica la regidora Laia Cuscó.
2: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, en aquest sopar a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquest sopar a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
0: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela a restaurants, que reservar amb antelació directament i a cada un dels restaurants. I acabem amb el temps. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri s'ha disparat fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufa fluix aquesta tarda per rebaixar una mica la xafogó. Una calor que ahir també va ser molt intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que la calor continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 10 de juliol i tanquem una setmana marcada clarament per l'incendi que encara crema a Caldes. Un foc que va començar dilluns a primera hora de la tarda i que hauria cremat unes 220 hectàrees a la zona del Farell. Un incendi que, òbviament, va encendre les alarmes i ha posat en alerta a tothom. De fet, uns 300 veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor van estar més de 48 hores confinats amb el foc relativament a prop. Una situació terrible que, gràcies als cossos de seguretat, s'ha pogut contenir i a hores d'ara continuen treballant per controlar l'incendi durant les properes hores. Un incendi que es va produir en plena onada de calor i que va cremar de forma simultània amb altres focs que es van declarar a Catalunya. Tot plegat va provocar un còctel explosiu, l'onada de calor, la burocràcia que complica fer feina a l'hivern per prevenir els incendis i la simultaneïtat d'aquests focs va fer més difícil controlar i evitar l'incendi. Han estat 5 dies en què el foc ha capgirat la vida de molts calderins i calderines fins al punt que ha obligat a cancel·lar la gran festa de Caldes, l'Escaldàrium, una celebració que, tal com diuen des de la comissió organitzadora, és impossible de celebrar perquè també ja estan implicats els bombers voluntaris, l'ADF i o Protecció Civil, que encara estan centrats en apagar les flames i brindar la seguretat de totes les persones. Ara ho repassem tot plegat. Abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els bombers esperen poder tornar donar per controlat l'incendi del Farell entre aquesta tarda i demà. L'evolució del foc és positiva, tot i la represa d'alguns focus, tots ells, però, dins el perímetre. Avui treballen 12 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Un foc que ja ha cremat unes 220 hectàrees, gairebé la meitat del terme municipal de Caldes. Un incendi que va començar dilluns a primera hora de la tarda i que va obligar a confinar durant 48 hores unes 300 persones, veïns i veïnes dels barris del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. La comissió organitzadora suspèn l'Escaldàrium 2026. A causa de l'incendi de Caldes i Sant Manat, les entitats que organitzen la festa van reunir-se aquest dimecres per decidir de manera unànime la cancel·lació de l'espectacle. Això afecta tots els actes del programa excepte la botiga, l'exposició del Museu d'Alger i la donació de sang dissabte i diumenge a les cases dels mestres. Per tant, la resta dels actes han quedat anul·lats. A través d'un comunicat han expressat els motius que defensen la decisió. Engega la segona edició del Sonateca 2020.

26, la setmana vinent comença aquesta proposta cultural que uneix gastronomia i música. El divendres 17 de juliol es dona el tret de sortida a la iniciativa que uneix una desena de restaurants i grups de música locals fins al 15 d'agost la música de grups i artistes locals en directe. Faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. L'objectiu és donar visibilitat als grups musicals i oferir clientela als establiments. Isidre Pineda ha estat escollit per l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana com a candidat de la formació a l'alcaldia per a les pròximes eleccions municipals del maig de l'any vinent. Ja fa un any va fer el pas per oferir-se a repetir com a alcaldable, però ara l'Assemblea del partit l'ha escollit oficialment. I acabem amb el temps. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri es dispara fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè amb algun núvol alt decoratiu. Aquest cap de setmana estarà marcat per un episodi de calor intensa, similar al cap de setmana passat. Dissabte les temperatures es mouran entre els 22 i els 35 graus, mentre que diumenge recularà un pèl i el termòmetre es mourà entre els 21 i les màximes al voltant dels 34.

0: Caldes ha viscut una setmana amb blai al cor. Des de dilluns a primera hora de la tarda, totes les mirades s'han dirigit cap a la muntanya del Farell, on hi crema, encara ara, l'incendi més important de les últimes dècades al municipi. Un foc que es va declarar dilluns a primera hora de la tarda i que ja ha cremat unes 220 hectàrees, 90 de les quals dins del terme municipal de Caldes. Des de dimecres a la nit el foc s'ha donat per estabilitzat, el que vol dir que no creix, però tot i així continuen les flames dins de la zona afectada. Per això aquest divendres hi continuen treballant 12 dotacions terrestres i un mitjà aeri que s'encarreguen d'anar apagant les flames que van sorgint i avançar així en les tasques de control i l'extinció del que durant dies ha estat l'incendi forestal més important de Catalunya. De fet, durant 48 hores, uns 300 veïns i veïnes del barri del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor van estar confinats a casa seva. El foc, com dèiem, ara continua i és habitual que vagin apareixent columnes de fum aïllades. La zona més afectada ha estat la de les Pedreres del Pascol i la zona de la Serra Llisa, al darrere del Pic del Vent. L'alcalde Isidre Pineda assegura que des del primer moment la preocupació ha estat pels veïns i veïnes confinades i per poder atendre les necessitats dels serveis d'emergència. Ahir al programa Paraules, Música i Lletres a la Fresca de Conxi Sánchez, l'alcalde recordava, però, que el foc encara continua i que, per tant, no es pot abaixar la guàrdia.
1: Des de primera hora, des de primer moment, tots vam ser molt conscients de la gravetat de la situació, de que era una qüestió molt important i ens ho vam prendre amb molta preocupació, també amb prudència i amb la mirada posada especialment en totes les persones que o quedaven confinades des dels primers instants o que no podien retornar a casa seva. I, evidentment, també amb la confiança des del primer moment a tots els equips d'emergències que es van posar a treballar d'una forma intensa i incansable fins a hores d'ara, perquè vull recordar que l'incendi encara no està extingit. Ara mateix es troba en una fase d'estabilitzat i s'està treballant perquè en un termini el més breu possible, entre aquesta tarda, vespre, nit, fins a demà al matí, pugui passar controlat.
0: L'alcalde Isidre Pineda recorda que encara hi ha més d'un centenar de bombers que continuen treballant per extingir completament el foc i que, mentre hi hagi efectius de bombers, hi poden haver represes i petits ensurts.
1: Ara mateix estan treballant 120 bombers i 19 equips. En el moment en què es passa d'actiu a estabilitzat, evidentment, es va fent aquest canvi progressiu, cada vegada es van reduint els efectius perquè cada vegada tenim una millor situació. Però si hi ha 120 bombers treballant a hores d'ara, vol dir que la situació de perill encara no ha passat i que hem de tenir molta prudència, tot i que el perímetre ja està estable, està tancat, però poden sortir i han sortit al llarg d'aquesta tarda diferents fumaroles a l'interior de l'incendi.
0: Un dels veïns del Farell i bomber professional, Joan Garcia, assegura que en aquesta ocasió hi ha hagut molta sort perquè el foc no ha arribat a afectar a les cases del barri del capdamunt de la muntanya. Tal com va explicar ahir el programa Paraules, Música i Lletres a la Fresca de Ràdio Caldes, la humitat que encara hi havia al bosc de les darreres pluges de la primavera ha fet que el foc no avancés tan ràpid i que no impactés directament a les cases.
2: Jo ahir vaig poder passar per la zona del Pascol, que és on podia impactar l'incendi cap al Farell. També ha hagut molta sort perquè encara quedava humitat al bosc de les pluges de maig i de juny i, de fet, ara pot ser un inconvenient perquè no ha cremat, l'arbrat no ha cremat, els arbres estan sencers, s'ha cremat el sotabosc bastant i això va afavorir molt perquè quan crema tot l'incendi genera una inèrcia brutal d'energia i despedeix focus secundaris a molta distància, pot arribar a més d'un quilòmetre. Per nosaltres, allà al Farell, la preocupació principal era que no saltés cap a la banda de Caldes, perquè si hagués saltat un focus secundari cap a la banda de baix, llavors l'escenari ha sigut molt, molt, molt complicat, perquè llavors tota la massa forestal que hi ha des de Caldes fins a dalt és tot continu, ens hagués impactat el foc a la urbanització. I això, per sort, no va passar, primer perquè no va fer un vent molt fort i segon perquè els mitjans aeris aquella tarda van treballar molt fort, van venir hidroavions grans que tenen molts 3.000, 5.000 litres d'aigua i van estar treballant tota l'estona en aquest sentit, en no deixar passar el foc cap a la banda de Caldes.
0: Un incendi que va obligar a prendre decisions molt ràpid des de primer moment, unes primeres hores que van ser clau. De fet, en un primer moment es va plantejar l'evacuació completa dels veïns del Farell en menys d'una hora i mitja. Així ho explicava ahir a Ràdio Caldes el sotsinspector de la policia local, Josep Manel López, qui també afegia que al final, des de bombers, es va considerar que la millor opció era optar pel confinament.
3: La primera notícia que vam tenir és que havíem d'evacuar, precisament, que teníem 90 minuts. Que, bueno, va semblar raonable i ho veia relativament fàcil, i immediatament va sortir l'avís de que no, que bombers decidia confinar. I ho vam veure, jo ho vaig veure personalment més difícil. No per nosaltres, requereix menys esforç, només de comunicació, l'altra era de comunicació més d'actuació, però clar, jo és la primera vegada que a Caldes passem per un confinament amb els últims 39 anys, d'on fer d'això segur, eh? I clar, pensava la gent com entendrà un confinament.
0: En aquest sentit, el màxim responsable de la policia local, Josep Manel López, admet que s'ha quedat sorprès pel bon funcionament del confinament dels centenars de veïns que durant més de 48 hores no van poder sortir de casa.
3: A Sant Sebastià i al Farell hi vam fer un confinament sense cap problema. És a dir, no hi ha hagut un veí que posés un problema suficientment greu com per jo tenir coneixement. Per tant, gratament sorprès. I a més, els veïns, majoritàriament, el que ens manifestaven, bueno, era la informació, què vol dir el confinament, què havien de fer, però que ho entenien perfectament, la majoria. Per tant, ho he dit diverses vegades, però és que ha sigut una feina en la relació amb els veïns francament molt còmoda, que de sortida, francament, jo no m'ho esperava. Pensava que seria complexa.
0: L'aixecament del confinament es va dur a terme el dimecres al vespre, després que els bombers van certificar que el foc estava estabilitzat. Això va permetre l'accés dels veïns amb controls policials al carrer retirar d'accés per certificar que no hi accedeixen curiosos. I és que durant aquests dies la prioritat per part dels serveis d'extinció i de seguretat ha estat controlar el perímetre per evitar que avancessin les flames de forma descontrolada, un foc que ja ha cremat més de 200 hectàrees. L'incendi continua i, per això, l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant el cap de setmana.
1: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi ha focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa, això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important. 86 d'aquestes, aproximadament. Li dic en dades d'ahir al vespre, són de Caldes de Montbui, 86. Bé, d'alguna manera, doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i, per tant, és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
0: Mirant enrere, un dels punts claus va ser engegar la maquinària de tots els efectius i dur a terme una coordinació per poder atendre totes les necessitats de veïns i de serveis d'emergència. En parla el sotsinspector de la policia local, Josep Manel López.
3: Des del primer dia, realment la coordinació jo crec que ha estat molt bona, perquè hem anat prenent accions en funció de les fases de la situació. És a dir, el dilluns a la tarda segurament no vam prendre cap decisió. Anàvem d'aquí cap allà veient què passava per veure què havien de fer. Però ja el dimarts els bombers continuaven treballant, l'incendi continuava actiu, però nosaltres ja podíem fer altres coses. Llavors la part següent va ser quines necessitats tindran els veïns si això continua. Vam començar per les primeres, animals domèstics, necessitat de medicaments, alguna cita mèdica, algun avió, alguna cosa que era imprescindible, i a partir d'aquí ens vam anar oferint, vam anar generant des de l'Ajuntament canals per arribar, perquè ens fessin arribar aquestes demandes, i vam intentar anar donant solució a aquests temes.
0: Precisament, una de les prioritats de l'Ajuntament des del primer moment va ser obrir canals de comunicació directes amb els veïns confinats per poder atendre les seves necessitats i mantenir-los al corrent de tot el que estava passant. Per això, la regidora de Barris, Laia Cuscó, destaca que aquesta va ser una de les prioritats per evitar que circulessin notícies falses com les que dimarts a la tarda va provocar certa confusió entre els veïns i veïnes quan es va parlar d'una evacuació que no era certa.
4: El més emocionant, que també ho vaig dir l'altre dia, és això, com tothom s'ha volcat. La quantitat de gent i la quantitat de trucades i de missatges, si necessiteu alguna cosa, si podem venir a ajudar, tenim mans, podem fer entrepans, si una senyora em va dir, jo sé fer xocolata caliente, o sigui, podíem abastir-los de qualsevol cosa, però no, en aquest moment no era del tot necessari, perquè el que necessitàvem realment és que la gent estigués segura i tranquil·la a casa seva, i vam haver de prioritzar doncs, aquesta comunicació, el saber que tenien algú a qui preguntar i que hi hauria algú que contestés.
0: Uns dies complicats per tothom, pels veïns confinats, però també els que havien quedat aïllats al municipi i que van haver de ser allotjats als hotels Termes Victòria i el balneari Broquetes. En total van ser una trentena de persones que van quedar reallotjats. També es va haver de gestionar el desallotjament de les aproximadament 300 persones que hi havia al càmping al Pascualet. La majoria van poder tornar a casa, però algunes també van haver de ser allotjades. Tot això mentre els voluntaris de Protecció Civil duien a terme les tasques de suport que, com recorda el seu màxim responsable, Josep Barrera, va tenir també alguns moments complicats. En parlava ahir a l'especial de Ràdio Caldes.
5: El que jo trobo que ha sigut més difícil és quan estàs fent unes tasques de portar begudes i de portar menjar i intentar minimitzar aquest afer amb les persones, que et diguin que bombers tanca la carretera per possible incendi a la carretera i que no puguis pujar ni baixar. Aquest és el moment més difícil. Per sort va ser una hora i mitja, no una hora, bueno, una hora, posem una hora. Però per l'altre és la nostra gestió és totalment de recursos, de portar aliments, de portar begudes a bombers. Hi havia sempre una patrulla de policia local a dalt fred i una de Protecció Civil per si hi havia alguna emergència i una altra baix. I llavors ja passem els medicaments de gent que necessita medicaments, o quan es va evacuar el càmping que se'n va anar al pavelló de bàsquet, si necessitaven algun medicament es tenia que anar a buscar.
0: Una setmana que també ha estat intensa per aquesta casa. Des de Ràdio Caldes s'ha viscut l'incendi de forma intensa amb més de 20 hores de programació especial per seguir el minut a minut de l'evolució del foc. Des de dilluns a la tarda fins dimecres a la nit, quan es va donar el foc per estabilitzat, l'emissora municipal ha realitzat 5 programes especials amb l'última hora de l'incendi, amb els protagonistes, els testimonis i les vivències de tothom que, d'una manera o altra, hi estava implicat. Una programació especial que s'ha realitzat amb la col·laboració de desenes de voluntaris de Ràdio Caldes i amb l'objectiu de convertir-nos en el canal oficial que podia informar, però, sobretot, acompanyar totes les persones afectades i a les que, de més a prop o més lluny, estava pendent del destí de la muntanya del Farell.
6: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: La comissió organitzadora suspèn l'Escaldàrium 2026. A causa de l'incendi de Caldes i Sentmenat, que encara crema, les associacions que integren l'organització van reunir-se aquest dimecres a la Casa de la Vila per decidir, de manera unànime, la cancel·lació de l'espectacle. Això afecta a tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició que hi ha instal·lada al Museu del Ger i la donació de sang prevista per dissabte i diumenge a les cases dels mestres. Per tant, la resta dels actes del programa han quedat anul·lats. De fet, des d'ahir ja s'ha començat a desmuntar tota l'estructura i escenari que ja estava a punt a la plaça de la Font del Lleó. Les associacions que formen la comissió organitzadora, el Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra L'Escaldàrium i l'Ajuntament van emetre un comunicat el mateix dimecres a la nit per comunicar la decisió a la ciutadania. Els calderins i calderines han entès, en la seva majoria, la decisió i els arguments amb què l'organització defensa no celebrar la festa. Les entitats que fan l'escaldarium expressen que és una decisió dolorosa, però necessària. Tal com explica el director musical i portaveu de l'escaldarium, Ramon Soler, en declaracions a Ràdio Caldes.
7: Ha estat una decisió tan dolorosa com necessària. És a dir, ens hem esperat fins a l'últim moment possible, fins que la realitat ens ha forçat a prendre la decisió. Ha estat una decisió que totes les entitats que fem l'Escaldarium hem pres amb un consens absolut, perquè la realitat que està vivint el país i la realitat que està vivint aquests dies la nostra muntanya, el Farell, Sant Sebastià, Sentmenat, és molt dura.
0: Asseguren que els motius de la suspensió són clars. L'incendi està estabilitzat, però no controlat. També afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa, i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'escaldarium. A més, afegeixen que, degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justificava la decisió el portaveu de l'escaldarium, Ramon Soler.
7: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir, i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no ho podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants. Si és que centrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
0: El comunicat deixa en clar que mentre hi hagi un incendi al municipi no hi pot haver festa. Per això, aprofiten dins el comunicat per agrair la feina feta a tots els cossos de seguretat implicats i a suport als veïns i veïnes afectades. Una festa que passa a segon pla, diuen, quan part del bosc del municipi crema i un percentatge de la població ha estat confinada o treballa en l'extinció del foc. L'alcalde Isidre Pineda ha celebrat la decisió presa pels organitzadors. En parlava ahir al programa Paraules, Música i Lletres a la Fred de Ràdio Caldes.
1: Jo crec que decisions com la que s'ha pres, segur que parlarem de l'escaldarium, però sí. Decisions com la que s'ha pres d'alguna manera ja explica aquesta corresponsabilitat de tots i totes, i vull destacar doncs el grau de responsabilitat que ha tingut tota la comissió d'escaldarium, totes les entitats organitzadores. Jo crec que tothom ha entès que aquest any doncs aquesta era la decisió més responsable i la que pertocava. I també té un punt de pedagògica, no? Crec que aquest any no tocava perquè els esforços han d'estar aquí.
0: La comissió organitzadora de l'Escaldarium ha de valorar si es pot ajornar, tot i que encara no han parlat sobre això. A més, com ha expressat Ramon Soler als micròfons d'aquesta casa, la festa del foc i de l'aigua no s'ha ajornat mai i no és una opció que estigui sobre la taula.
7: I finalment, pel que fa a la possible... en quan es farà... de moment no, o sigui, encara no hem parlat absolutament de res, hem de fer valoracions i tot això, i això ja hi haurà temps de fer-ho aquests propers dies. L'escaldarium, la realitat és que no s'ha ajornat mai i ara mateix no és una opció que estigui sobre la taula.
0: Així doncs, tot apunta que l'escaldarium haurà d'esperar el 2027 perquè ara la prioritat és l'extinció de l'incendi que crema part dels entorns naturals del municipi. Uns corriols, boscos i arbres que no tornaran a ser iguals a causa d'un foc implacable i que, gràcies al treball dels cossos de seguretat, no ha arribat a més.
6: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Engega la segona edició del Sonateca 2026. La setmana vinent comença la segona edició del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. El divendres 17 de juliol es dona el tret de sortida al que serà una de les activitats per amenitzar les nits d'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. L'any passat va néixer aquesta idea, impulsada conjuntament per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració restauració del municipi, acollint un total de 6 grups i 6 restaurants amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. La regidora de Turisme i Patrimoni, Carme Gelmà, destaca que, a diferència de l'any passat, aquest any s'ha organitzat conjuntament amb la Regidoria de Cultura per millorar la programació.
8: La primera edició va tenir 6 participants, 6 restaurants amb 6 grups de música. Ho hem volgut fer una mica millor i hem col·laborat amb la Regidoria de Cultura. De fet, la primera edició la vam organitzar únicament des de turisme i en aquesta edició Cultura ha participat per fer aquesta tria dels grups i per fer aquest encaix entre el grup i el restaurant perquè sigui encara de més qualitat que la primera edició que vam tenir l'any passat. L'objectiu és bàsicament donar contingut a l'activitat cultural i turística de Caldes, però no només turística, també a nivell local. Un cop passat l'Escaldàrium ja no hi havia més activitats i vam decidir que això no podia ser i que hi havia d'haver-hi una continuïtat. I aquesta continuïtat és la que dona la Cineteca, que cal fer reserva perquè molts restaurants de seguida esgoten les places, perquè no oblidem que no és dintre del restaurant, sinó que tots són a l'aire lliure.
0: Una proposta que va tenir bona acollida en la primera edició i que ara, amb la suma de la Regidoria de Cultura, amplia l'oferta. Concretament, presenta 10 restaurants i 10 artistes escollits a través d'una convocatòria pública. En total, es van presentar una vintena de formacions de les quals s'han escollit aquesta desena. Una selecció d'artistes que facilita la feina als restaurants per poder-se centrar en la cuina. La proposta beneficia a tots els participants perquè els restaurants promocionen els seus plats mentre també serveix per donar a conèixer els grups de música local oferint un espai pel seu espectacle. De fet, aquest és l'aspecte que més valora la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
9: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, en aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldàrium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
0: Pel que fa als restaurants, el tret de sortida el donarà al restaurant de Can Pascualet, seguit de la Taperia, el Robert de Nola, el Pa Torrat, Bombo Gastrobar, Roset, la Tasqueta, la Canya de Caldes, el Diamant i la Vermuteria El Bua. Una àmplia selecció d'establiments que proporciona diversitat culinària per als clients. El cap de cuina de Can Pascualet, Lluís Llebrés, considera molt positiva la iniciativa i posa en valor la proposta gastronòmica que és preparar especialment al Sonateca. Tot i això, sí que admet que els hagués agradat escollir els grups musicals destinats al seu restaurant.
10: Va anar molt bé. És una bona iniciativa que ens serveix a tots els restaurants per donar ambientillo i tal, que afavoreix que tothom surti i que hi hagi molt més ambient al poble. Tenim una carta nova que hem presentat aquest any i llavors la mantindrem perquè ens està donant molt bon resultat i mantindrem aquesta carta. Potser l'any que ve ens plantegem de fer algun menú especial i de més, però bueno, volem potenciar la nova proposta gastronòmica. Parlant amb els meus companys, els sembla una molt bona iniciativa. La veritat és que tothom està molt encantat i sí que és veritat que potser els grups s'haurien, potser seria bona idea que ho decideixin els propis restaurants, però bueno, em sembla bona idea.
0: Deixant de banda qui posa el plat a la taula, hi ha qui posa música a la gastronomia, els artistes locals. Entre els 10 totals es troben diversos estils, com el country de Joe Fields, el jazz i el soul de Lola Aixandri, Martí Bronat i Aviol, el swing de Swing Collective Big Band, la neoclàssica d'Anna Garde, el rock de Ginestai, les versions acústiques d'Acustico, Anna Trias i Núria Coromines i, finalment, el folk irlandès de Nancy Whiskey. Aquest últim s'estrena en aquesta edició i veu de forma positiva aquesta iniciativa. Així ho explicava el baixista d'aquest grup, José Robisco.
11: Dia 1 d'agost a la Canya de Caldes. Nosaltres normalment som 5 components del grup, però en aquesta ocasió anirem a trio, anirem 3. Baix, guitarra, veu, violí. Pues és una bona iniciativa per donar una mica la restauració local i més ara a l'estiu que fa bon temps i tal, i donar oportunitats a grups a tocar doncs, aquí a Caldes.
12: Perquè vosaltres sou de Caldes?
11: Sí, no tots, però la majoria som de Caldes. Fa una mica d'ambient, tant pels restaurants com pels músics, a l'estiu doncs, s'ho passa a la fresca, diguéssim, està... és una bona iniciativa. O sigui, vaig comentar al seu moment que m'apuntaria com a Nancy Whiskey Trio i els hi va semblar bé. Exacte, per donar-te a conèixer i ho trobo positiu, és una iniciativa positiva.
0: Podeu consultar tots els horaris, actuacions i restaurants al web de Ràdio Caldes o de l'Ajuntament. Per assistir a sopars a la fresca d'aquesta segona edició heu de reservar prèviament a restaurant a través del seu telèfon o del web.
6: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Aquesta setmana va començar amb el pas del Tour de França per Caldes, un fet històric pel municipi. La rotonda del Mercadona es va omplir de gent esperant els ciclistes que venien per la carretera de Santa Eulàlia de Ronçana i marxaven cap a Sant Feliu per la C-59. Tot just després d'haver sortit de Granollers i posar punt i final a la tercera etapa a les Angles, a la Catalunya Nord. En aquesta tercera etapa de la competició més important de ciclisme, la carretera de la C-59 de Caldes a Sant Feliu de Codines es va omplir d'espectadors, uns aficionats que des de primera hora del matí ja esperaven la caravana publicitària que, segons alguns usuaris, no va ser res comparada amb la que hi ha a França. Tot i això, les persones que desitjaven veure els esportistes van gaudir de l'ocasió. Durant les hores prèvies a la travessa, part del consistori i entitats culturals esperaven el pas dels ciclistes a l'entrada nord de Caldes. Per això, van instal·lar una carpa de l'Ajuntament i els Diables de Caldes es preparaven amb la hidra per celebrar l'Escaldàrium. L'alcalde Isidre Pineda destacava la importància de viure en primera persona un esdeveniment d'aquestes característiques. Són declaracions a Ràdio Caldes.
13: És un esdeveniment certament històric. Ens permet als calderins i les calderines acostar-nos ben bé aquí a la C-59 i gaudir un dels moments esportius mundials de l'any i també ens permet doncs, explicar com són la gent de Caldes. Tenim aquí mateix i ara mateix els mateixos Diables amb la Godra fent sonar l'Escaldàrium. Aquesta és la setmana de l'Escaldàrium i, per tant, doncs, és una manera de lluir el nostre poble en un moment molt especial i que, d'alguna manera, serà històric.
0: D'altra banda, en aquesta reunió d'entitats culturals i part del consistori hi havia un convidat especial del poble germanat amb Caldes, Sant Paulès d'Ax, el representant Julien Bazús. Per ell, això significa una unió entre Catalunya i França i entre els dos municipis. Són declaracions als micròfons d'aquesta casa.
14: Jo penso que és un simpàtico testimonio de amistat entre França i Catalunya i entre Sant Paulès d'Ax i Caldes de Montbui també. És un gran placer per a mi estar aquí con mis amigos de Caldes per a aquest evento que és, jo penso, molt excepcional per a Caldes de Montbui, un evento com el Tour de France, molt popular. He vist a la televisió ayer mucha gente cerca de las calles y muy, muy contenta de haber el Tour de Francia. Pues es un gran placer para mí estar con vosotros aquí. El ambiente y deporte también, y hay música, hay bebidas, y yo pienso que es un gran placer para la gente de aquí haber un evento histórico para Caldes. Es la primera vez y quizás no la última.
0: En el pas dels ciclistes per la gran pujada en direcció al poble veí es van viure un gran ambient. La gent animava i bramava crits esperonant els més de 200 millors esportistes d'elit sobre rodes que van pedalar pel municipi.
6: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Isidre Pineda ha estat escollit per l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana com a candidat de l'alcaldia per a les pròximes eleccions municipals del 2027. Fa un any va fer el pas per repetir com a alcaldable, però ara l'Assemblea del Partit l'ha escollit oficialment. Una reunió de la secció local d'Esquerra que es va celebrar fa 3 setmanes al càmping El Pascualet. La candidatura de l'actual alcalde ha estat l'única que s'ha presentat. Ara, el partit ja treballa en l'elaboració del programa electoral.
6: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. L'orgull que ens connecta és el nou projecte comunitari per reforçar la xarxa LGTBI+, al Vallès Oriental. La xarxa SAI LGTBI+, formada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Granollers, Mollet i Les Franqueses, sota aquesta xarxa també es troba Caldes de Montbui. Entre d'altres, i de forma voluntària, pren la iniciativa d'obrir un espai d'atenció als habitants del col·lectiu i el compromís de posar en marxa polítiques públiques enfocades a la diversitat sexual i de gènere. El Consell i els municipis han posat en marxa aquest projecte sociocomunitari adreçat al col·lectiu i a persones afins amb l'objectiu de crear i consolidar espais de trobada, fomentar la participació i reforçar les xarxes de suport mutu a la comarca. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. Aquesta setmana ha estat una de les més caloroses que recorden a Caldes. Dilluns va començar amb uns 37 graus de màxima i, per si fos poc, va continuar pujant fins que dimarts i dijous el termòmetre va tocar els 38. Però els nombres que més destaquen són els de dimecres, on es va superar els 40 graus per una dècima. Unes xifres que afirmen el que molts observatoris diuen: Catalunya viu un inici de juliol de rècord. I és que les temperatures mitjanes més altes registrades mai han estat els anys 1950, el 1983, el 2006 i el 2022, amb 33,2 graus. Però, calculant la mitjana de temperatures màximes d'aquest principi de mes, la xifra és de 35,8 graus, superant amb més de 2 graus i mig les temperatures mitjanes registrades anteriorment, unes dades que espanten i deixen clar el canvi climàtic que pateix el nostre món. Però bé, pel que fa al temps d'avui, el sol serà, un cop més, el gran protagonista de la jornada, un divendres de calor intensa i el sol radiant. El mercuri es dispararà fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufarà fluix a la tarda per rebaixar una mica la xafogor, una calor que ahir també va ser intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana, es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica com avui, amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que el caloret continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals, amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui divendres 10 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.
2: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'incendi de Caldes i Sentmenat continua estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 que són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Tot i això, l'incendi continua cremant i per això l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant el cap de setmana.
2: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi ha focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa, això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important. 86 d'aquestes, aproximadament, i dic en dades d'ahir al vespre, són de Caldes de Montbui, 86. Bé, d'alguna manera, doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i, per tant, és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
1: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat, per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot això amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui, segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals. Avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi. Per això, però, ja no extrem com en els dos darrers dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició del Museu d'Alger i la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està estabilitzat i no es coneix l'evolució i afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'Escaldarium. A més, afegeixen que degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica la decisió el director musical i portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler.
3: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat.

0: seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir, i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants, i és que ens entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Ens sembla una mica una falta de respecte.
1: Conclouen que mentre hi hagi un incendi no hi pot haver festa, per això aprofiten el comunicat per enviar escalf a tots els cossos de seguretat implicats i els veïns i veïnes afectades. Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium tanquen el missatge afirmant que, quan la terra parla, cal escoltar-la. La setmana que ve engega la segona edició del Sonateca 2026. La proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia 10 establiments i formacions musicals. A partir del 17 de juliol, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortida al que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi, amb un total de 6 grups i 6 restaurants, i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, en aquesta segona edició, la regidoria de cultura s'ha adherit per millorar la proposta, tal com explica la regidora Laia Cuscó.
2: Sobretot donar a conèixer el talent local, el fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, o en aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi, perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
1: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela a restaurants, que reservar amb antelació directament i a cada un dels restaurants. I acabem amb el temps. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri s'ha disparat fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufa fluix aquesta tarda per rebaixar una mica la xafogó. Una calor que ahir també va ser molt intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que la calor continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals, amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tria la vida. Tria una feina. Tria una carrera. Tria una família. Tria un televisor gran que t'hi cagues. Tria la salut, colesterol baix i assegurances dentals. Tria pagar hipoteques a interès fixe. Tria un pis pilot. Tria els teus amics. Tria roba esportiva i maletes de joc. Tria pagar terminis un vestit de marca en una àmplia gamma de fotos teixits. Tria podrir-te de vell, cagant-te i pixant-te a sobre en una sil miserable, sent una càrrega per als nens egoistes i fets pols que s'han engendrat per ser tiktokers. Tria el teu futur. Tria la vida. Però, per què voldria jo fer una cosa així? Jo vaig triar no triar la vida. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens la Riota?
1: Bona nit, amics i amigues. Ens tornem a veure un dimecres més i ens tornem a veure el nostre estimat estudi. Amb el permís de la Renfe, convoquem a la gent amb 3 hores d'antelació a la ràdio per tal que ningú es quedi enrere. I avui tenim sort perquè el nostre convidat ve amb cotxe, no amb un cotxe qualsevol, tampoc és una persona qualsevol, com per exemple nosaltres. Avui no puc allargar més perquè això és l'hòstia i nosaltres ens tornem a veure la Riota, un programa d'humor on parlem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Àlex Agudinain. Més a la meva dreta, Adrià Lúria. Més a la meva dreta, Marc Llibre. Els realitzadors, Pol Sadó i el tècnic gran, Ferran Badia. Fa 5 anys volíem fer un programa de ràdio per no passar tantes hores al bar i avui, amb un exèrcit de riotaires darrere i amb un producte autoproduït, el qual només ha sobreviscut per la gent que ens escolta i pel nostre esforç, tenim a un president de la Generalitat entre nosaltres. Ara sí, rebem el nostre convidat com Déu mana, cervesa jarana i torra catalana. Avui, el president Artur Mas.

0: Segons la meva intuïció, per a molts aquesta serà la primera vegada que ens escolteu. Crec que us mereixeu una mica de context i saber què és La Riota. Doncs aquest programa no és res més que el fill tonto que neix quan la monotonia i el retard madurativo fan l'amor després d'una nit de festa sense preservatiu i, a més, la monotonia després es passa tot l'embaràs bevent i fumant i menjant durums. Però avui, que és el dia del pare i cada dia el de la mare, tots entendreu més que mai que encara que aquest fill sigui tonto del cul, te l'estimes perquè és el teu tonto del cul. I és precisament aquest amor irracional i incondicional el que et du a sacrificar el teu temps per ell, a passar vergonya aliena, a escriure guions mentre fas caca al lavabo de la teva feina, a suportar el so d'uns auriculars dissenyats pel propi Satanàs, a perdre partits del Barça i, fins i tot, estar 3 anys recorrent tota l'àrea metropolitana de Barcelona amb el teu cotxe de merda, con ciento y pico de venes en alcohol, només per dur a casa algun convidat o convidada random que no comprens per què collons és famós. Però el fill tonto de sobte es fa gran i resulta que no era tan tonto, de fet el tonto eres tu, perquè ell té potencial i talent suficient com per canviar-te la vida. I això és el que fas, fas com el pare de la minya mal. Explotes i t'aprofites del potencial i el talent del teu fill fins que aquest et canvia la teva absurda vida. I aleshores passes tu d'anar a buscar els convidats a que vinguin ells amb un cotxe oficial, passes a tenir de públic només el cunyat del presentador del programa, a tenir-lo a ell una patrulla de Mossos d'Esquadra fora de la ràdio, passes de que l'estudi on graves olori a suor i a somnis trencats a que olori a perfum i a il·lusió i sense saber com ni per què passes de tenir assegut davant teu a Paco el Fiestas a tenir el 129è president de la Generalitat de Catalunya. Amigues i amics d'aquest fill que semblava tonto anomenat Riota, avui ens visita el molt honorable president Artur Mas i Gavarró, economista i polític català, un dels 133 presidents que han passat per la Generalitat de Catalunya, però en cap cas un president qualsevol. Perquè el nostre convidat té dues coses que, sobretot, el diferencien dels altres 132 presidents que han dirigit el nostre petit país. La primera no és gaire difícil, tenint en compte els precedents i, sobretot, l'actualitat, i és que el president Artur Mas és, objectivament parlant, el president més atractiu de la història de Catalunya i el seu aval són el tremendo pelazo que es gasta, un mentó perfectament definit i aquesta mirada trapella i seductora estil Ramon Pellicer que podria embarassar-te amb un simple eye contact, un mètode que, per li hagués estalviat molts diners i moltíssimes explicacions a Ana Obregón i potser també a la Verge Maria. I la segona cosa que diferencia el nostre convidat de la resta dels 132 presidents és que ell va ser el primer en convocar una consulta sobre la independència de Catalunya. Un procés que ja sabem com va acabar, amb violència policial, l'aplicació del 155, l'empresonament i exili de polítics i amb el 49, 50 o 51% dels ciutadans catalans tremendament desil·lusionats i preguntant-se a casa seva si havien sortit guapos o no a la gigafoto. Com acabarà? Serem algun dia independents? Ni puta idea, però si serveix de consol als que ens escolten, penseu que si un pare de família que treballa a una immobiliària, un professor d'educació física que canta trap, un tècnic de so que és capaç d'anar a l'Àfrica per amor, un realitzador audiovisual que és de l'Espanyol, un oficinista amb arrítmies i un soldador tremendament deprimit hem aconseguit asseure a una cadira de Ràdio Molins de Rei el president Artur Mas, vol dir que res és impossible. Catalanes i catalans, apreteu-vos el cinturó perquè avui ens ho passarem bé i vostè, president, permeti'm que sigui poc protocolari per acabar dient-li que tremendos huevazos els que té per venir aquí. Benvingudíssim al podcast Unes, visca Catalunya Lliure i moltíssimes gràcies per venir.
1: Fantàstic. Amb il·lusió.
2: Bé, bona nit, president, com està?
3: Doncs bé, home, bé, content de ser aquí.
2: Content?
3: De moment.
2: De moment, sí.
3: De moment.
2: Estarà content, estarà
3: ara
2: content.
3: Ara veurem en el transcurs de l'entrevista si segueixo content o no.
2: Sí, sempre, sempre. Aquí tothom surt content, arriba content, surt...
4: I surt més content.
5: Surt més content, com amb el Covid, sortim millors persones.
2: Exacte. Com esteu, nois, vosaltres?
5: Molt bé. Al final, amb un president de la Generalitat de Catalunya, com he d'estar?
2: President, nosaltres som la Riota, i segons el diccionari Riota, significa riure rialles que provoca una persona o cosa ridícula, i sempre li preguntem al convidat que tenim si en sap explicar alguna anècdota o alguna cosa on aquesta persona s'hagi sentit la riota d'algun lloc o hagi passat un ridícul espantós, en algun cas en concret. No sé si li ve algun...
3: Un ridícul espantós.
2: Sí, allò de dir, hòstia, que malament ho estic passant, o he fotut la gamba molt grossa, o he tingut un moment de passar-ho bastant malament.
3: Sí, no en recordo cap de concret així de ridícul espantós.
2: Bueno,
3: clar. Ara, no sé... situacions allò... Si parlem de situacions incòmodes, per exemple... Bueno, em vaig passar... A veure, deixa'm recordar. Em vaig passar una que va ser un error meu, en aquest cas, perquè vaig fer des d'un viatge que jo feia en aquell moment com a cap de l'oposició, el president era Pasqual Maragall, i aleshores era el primer tripartit, i aleshores jo, en un viatge que feia, no recordo exactament a on, vaig fer unes declaracions, i com que en Maragall feia maragallades en aquella època, doncs em va dir una de molt grossa, i aleshores bueno, a mi em van preguntar els periodistes i tot plegat, i... aleshores vaig dir, bueno, escolta'm, no li feu cas, no li feu cas al president Maragall perquè està amb una diarrea mental especialment gran, eh? No, no, jo vaig dir diarrea mental, vaig utilitzar una expressió d'aquestes i al millor està en un procés de delirium tremens, no? Vaig dir això. I jo no coneixia la terminologia mèdica de què vol dir un delirium tremens. I vaig utilitzar aquesta expressió com aquell que utilitza doncs, qualsevol altra expressió popular. Bueno, això no, va ser un ridícul, en el sentit més que un ridícul, va ser un error molt greu, no? I llavors jo ho vaig passar molt malament perquè jo, home, jo estava fent oposició, jo havia de ser dur, havia de ser exigent, etc. Però el que no havia de ser és ni ofensiu ni mal educat. Que són fronteres diferents, no? I aquella vegada, doncs, sense voler-ho i sense ser conscient del que deia, vaig passar-me de frenada i simplement em vaig equivocar. I a partir d'allà hi va haver una reacció de determinada gent que jo m'apreciava molt, i fins i tot gent del món de la medicina, que em van escriure correus molt seriosos i molt ben fets, que em van dir...
2: Em van renyar molt,
3: no? I em vaig sentir molt malament i molt ridícul. I
4: la gent té molt l'atenció.
3: I aleshores em vaig excusar públicament per haver ficat la pota d'aquella manera.
2: Crec que està molt bé que el president comenci explicant-nos que l'han renyat, ¿vale? Perquè és una cosa que nosaltres ens fan com molt
0: constantment,
2: sovint, la línia que creuem i tal, llavors va molt bé que doncs, tots haguem creuat la línia alguna vegada.
3: Renyar severament.
4: De fet, a mi no em sembla tan greu.
0: No.
3: Bueno, va, però sí que ho...
0: A mi Twitter em renyen cada setmana.
3: Sí.
2: Exacte. President, abans d'entrar a la teca del programa, fa poc va passar per aquí Francesc Mauri.
3: Home.
2: Si jo li dic Francesc... Si jo li dic Francesc Mauri... Li ve alguna imatge al cap?
3: Sí, ve una imatge al cap. Doncs...
5: Els ulls.
2: Els ulls, exacte. Doncs per fer una mica entrar en context a la gent que potser no ha escoltat el programa del Francesc Mauri, estem atents al que va dir.
6: Francesc, per seguir avançant en tema fenòmens, la platja se'ns menja, és a dir, no? És a dir, cada cop més... Pues,
7: sí. Absolutament.
6: Absolutament se'ns menja, cada cop estem intentant ficar sorra i tal, però...
0: Quin titular
6: acabes de dir. Sí, va reculant, i tu a una platja et vas trobar a nudista, a Artur Mas,
7: sí.
6: I vas anar-la...
7: No, però nudista era jo, eh? La platja era nudista.
6: La platja era nudista,
7: Artur Mas anava amb banyador.
6: Es va saltar les normes.
7: No, ell anava amb banyador.
6: Per això es va saltar les normes, no escrites... I tu vas anar amb la cigala penjant a saludar-lo.
7: Sí.
6: Pots explicar en un minut ràpidament?
7: No, és molt fàcil.
6: Ja, és molt fàcil, però a mi...
7: Ja. Sí,
6: m'ho motiva,
7: eh?
6: Sí,
7: m'ho motiva.
6: Vull dir, a quina proximitat deu estar, vull dir...
7: Si hi havia contacte amb la cigala...
6: Sí, exacte, vull dir, tot això m'interessa moltíssim.
4: Mirar, perquè jo potser te la miraria, eh? Sí. Però no per res. Perquè, hòstia...
6: Vale, doncs fins aquí tenim Francesc Mauri. Explica'ns això, és a dir, aquest home es va presentar a un metre seu...
3: Bueno. Sí, però va venir d'una escena, d'una seqüència anterior, tot això. Jo passejava per la platja amb la meva dona i amb alguna gent més. És una platja de Menorca, del sud de Menorca, que la recordo molt bé, no per aquella imatge.
5: La platja, la recordo.
3: Que l'he esborrada de la meva memòria immediata. Però, en canvi, recordo molt bé la platja. És una platja preciosa que es diu Vinigaus. I jo anava passejant per allà, i no és veritat que sigui una platja nudista. No.
6: Ui,
3: és veritat,
6: vale.
3: No és veritat. Hi ha nudistes, però la platja no és nudista.
6: Vale,
3: és
6: a dir, que tant, estem dintre de la legalitat, eh? Estem...
3: No, hi ha una combinació de tot plegat. Hi ha gent que va en banyador, gent que no...
5: Les de fer, no?
3: Llavors jo vaig passar per allà, i el Mauri devia estar per allà amb una sèrie de gent, i jo no el vaig veure. I vaig seguir, i vam arribar fins al final de la platja. I en el final de la platja, els que érem, la meva dona, jo i d'altres, ens vam banyant allà, etcètera, etcètera, estàvem al costat d'una roca, i ja no tenia continuïtat la sorra. Allà s'acabava, no? I de sobte veig un personatge a distància,
5: mirant els
3: núvols, apropant. Era un dia de molt sol, em sembla, que era un dia del mes d'agost, de fa uns quants anys enrere, i aleshores va anar apropant, i al final vaig identificar que era el Mauri.
6: Clar.
3: I el Mauri venia amb pilota picada, i va venir, es va tensar fins on estava jo, i aleshores vam tenir una conversa que devia durar doncs, un parell de minuts o tres, on jo no desvetllaré la conversa, crec que no ho he de fer, però vaja, em va venir a saludar d'una manera molt amable. Estàvem en ple procés sobiranista, estàvem amb el tema de les consultes sobre la independència, el dret a decidir, bueno, tot aquell cacau immens i aquell projecte gran que teníem, i ell em va venir a comentar tota una sèrie de coses, i al final es va acabar la conversa, i ell va girar cua, mai millor dit.
6: I fins aquí la història.
3: Va girar cua i se'n va anar, doncs, en sentit contrari, doncs, cap allà on estava, suposo, amb altra gent.
6: Llàstima, no? Que no hi hagi...
3: Però vaja, va ser una cosa que...
6: Espontània.
3: Primera, molt espontània, molt natural, que va sortir d'ell.
5: Que va s'apropa a ell, és molt fort.
3: S'apropa a ell, i que jo vaig trobar... I a més, va recórrer una bona distància.
5: No, va sortir
3: no,
5: confiança en ell mateix, estima.
3: No és que estigués al costat, no? Estava ben bé, a 200 metres de distància.
6: Es va passejar a grans, eh?
0: Home, això vol dir que no s'avergonya gent.
6: No.
3: Ell ho va fer amb tota la naturalitat del món, perquè, de fet, jo estic molt acostumat a llocs diferents, concretament a Menorca.
0: A veure meteoròlegs amb pilota.
3: No, que se t'apropi gent que...
5: Que et saludi, clar.
3: Que van així, doncs, escolta, no hi ha res a dir, no? Vull dir que no passa absolutament res. Si es fa amb naturalitat, no passa res.
6: Programa, com que si algú té naturalitat, va tenint loopings. Parlem de la sigla de Francesc Mauri i ara ens anem a la primera secció del programa, que és el nostre Caixa o Faixa. Endavant. Àlex, som-hi.
4: Doncs bé, president, benvingut al Caixa o Faixa. El format és molt senzill. Jo et plantejo una pregunta amb dues opcions, et poso en dues tessitures, n'has de triar una i justificar la resposta.
3: I si no la trio, no passa res. Vosaltres dieu i pregunteu i jo responc.
4: Si no,
0: avui deixarem marxar.
4: Si no, els Mossos...
3: Jo ja porto molta mili, aquí.
4: Doncs, estàs preparat?
3: Vinga, endavant.
4: Let's get it. Molt bé, la primera. President o postpresident? Amb quina vida et quedes?
3: Em quedo amb la de president.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ets dels que t'agrada treballar.
3: I m'agrada més l'actual.
5: Això vol dir que tens vocació política.
3: Exacte. Però això vol dir que tinc compromís polític.
0: No, molt bé.
4: Rajoy o Aznar?
3: I també ho dic per una cosa, perquè no us penseu que em va costar poc de deixar la presidència de la Generalitat com la vaig deixar jo, no va ser una decisió gens fàcil en el meu cas. No,
5: ja, tocarem.
6: Ara arribarà.
0: I a part per acabar venint a podcast com aquest.
3: Exacte, que no està malament. Si ho hagués sabut, no la deixo.
4: Doncs anem. Rajoy o Aznar?
3: Malgrat tot, Rajoy.
4: Malgrat tot?
3: Malgrat tot, Rajoy.
4: Com a còmic o com a polític?
3: No, home, malgrat tot, Rajoy, perquè els conec a tots dos. I jo diria cap. Si em permeteu, dir cap és cap.
4: No, si puc
3: dir cap, és cap.
4: No, ha de triar i justificar perfectament.
5: El mal menor.
3: Però aleshores jo trio el supermal menor.
0: El supermal menor. No, molt el mateix.
4: Què preferiries, haver estat jugador del Barça durant una temporada o haver estat president de Catalunya durant 4 anys més?
3: President de Catalunya, sense cap dubte.
4: T'agrada el futbol per això, eh?
3: M'agrada molt. I sóc un soci del Barça de fa de més de 50 anys.
4: I tot i així, no?
3: I tot i així...
0: No, compromís polític.
3: Sí, exacte. Això ho tinc molt clar.
4: Viatjaria a vostè al passat o al futur? I a fer què o a conèixer aquí?
3: Al futur.
4: Al futur?
3: Al futur. Sí, m'interessa més el futur que el passat. També sé que no pots mirar endavant. És a dir, al revés, que per mirar bé endavant has de saber mirar enrere.
5: Conèixer la història, no?
3: Has de conèixer la història i quan més coneixes les coses que han passat, més enllà pots mirar cap endavant. Però si he de triar, com em dieu, això és binari, eh? Has de triar una cosa o l'altra i a mi m'interessa més el futur que el passat.
4: Doncs per acabar, nois, una Catalunya independent monàrquica o una Espanya unida republicana?
3: Una Catalunya independent monàrquica.
5: Això aquí, és l'avantguàrdia.
2: Exacte, l'únic que aquí, crec que va ser David Fernández, no? Que dèiem, hauríem de trobar el rei, no? De dir, a veure què...
5: Exacte, sí, qui seria un bon candidat?
3: No, bueno, ja el Hansi trobaríem, Flick. El rei o la reina?
2: El rei o la reina, sí, evidentment.
3: Sí, ja el trobaríem.
2: Ja el trobaríem, eh?
3: Ja el trobaríem.
0: La Rosalía.
2: La Rosalía, exacte. Seguim amb la...
3: A un de vosaltres.
5: Sí, sí, ja. Sí, sí, molt bons candidats.
4: Tenim bona pinta.
0: Ven-nos donar nosaltres càrrecs que llavors...
3: Seria, no, seria revolucionari.
5: Si hem de conèixer la història...
4: La sang blava la tenim, Marc, ja.
2: Exacte. Ara sí que ens anem a parlar amb el president de la seva vida. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready and I go, can't go, but don't you... President Artur neix el 1956 i, evidentment, quan doncs, un es prepara una entrevista al 129 president de la Generalitat, doncs li venen...
3: Sabeu que va ser l'any més fred del segle XX?
2: Sí, més que...
3: Jo vinc del fred.
2: Sí, 1956,
3: del fred glaciar, d'aquella, no ser... de la Candelera.
2: La Candelera, que vostè ha estat
3: jo
2: aquí,
3: eh? Jo soc del 31
2: de
3: gener.
2: Jo
3: he estat moltes vegades a la Candelera.
0: Perquè no vius al meu pis.
3: Doncs,
0: si no t'assegura que no és el més fred.
3: D'acord.
0: Entre aire... Doncs, llevat
3: del pis del Marc. Seguirant tota la resta, aquells dies de la Candelera del 56, jo havia nascut 48 hores abans, i van ser els més freds del segle.
5: Vostè era president quan va haver el 2010 aquelles nevades tan fortes a Barcelona?
3: No, just abans.
5: Just abans.
3: Just abans. Just abans.
5: Pensava que era el fil conductor, era el fred.
3: El president era el president Montilla.
2: Jo sempre li deia ahir al Marc, no sé si ho fiques a l'antecedent de quan el president guanya les primeres eleccions on ell serà president, no guanya, ja ha guanyat, que jo sempre ho recordaré perquè és un diumenge, que aquell dilluns és el 5-0 del Barça-Madrid.
5: Novembre.
2: Va ser el primer dilluns que
3: es va jugar. I sabeu per què es va jugar el dilluns?
2: Perquè vostè havia de guanyar unes eleccions, no?
3: Exacte. No, es va fer perquè hi havia les eleccions a Catalunya i no es va voler, per temes de seguretat, perquè els Mossos havien de cobrir totes les eleccions i al mateix temps el partit del Barça.
5: I en canvi l'1 d'octubre es va jugar igualment.
3: És curiós, això. Aquell dia es va ajornar el partit un dia, un Barça-Madrid, perquè hi havia les eleccions a Catalunya.
2: President, jo tinc...
3: Imagina't el meu cap de setmana.
2: Exacte.
3: Guanyo per tercera vegada. Aquella vegada, de manera indiscutible, no sumo el tripartit, vaig al camp del Barça l'endemà a la meva localitat i li fem la maneta al Madrid en el camp del Barça.
5: Amb Mourinho d'entrenador.
3: Bestial.
2: Espectacular.
3: Va ser l'únic cap de setmana bo
2: que ha tingut
3: de la meva vida.
2: De la seva vida, no?
3: De la meva carrera.
2: Després ja va començar tot, a fer...
3: Després va començar tot.
2: President, jo dintre de moltes preguntes, per què a dia d'avui, estem a l'any 2025, encara hem de sentir dia a dia noms com Junqueras, Puigdemont, Iceta fins fa poc amb els socialistes? És a dir, per què no es dona aquesta renovació?
3: Primer, una reflexió. 10 anys en el món de la política no és una eternitat. No és una eternitat. A mi ser president de la Generalitat de Catalunya em va costar en el sentit de temps, Vull dir, em va significar entre l'any 87, que vaig ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona, a l'oposició, amb 31 anys, fins a l'any 2010, a finals del 2010, amb 54, que vaig ser president del meu país, em va costar 23 anys. I vaig passar per tot. Regidor a l'Ajuntament, a l'oposició, 8 anys. Després vaig marxar a l'empresa privada, etc. Després, 8 anys de conseller de diferents coses amb els governs de Jordi Pujol. Després, primeres eleccions com a candidat, primer tripartit, cap a l'oposició. Segon tripartit, a l'oposició un altre cop. Pacte amb el Rodríguez Zapatero, president del govern espanyol, amb el tema de l'Estatut d'Autonomia. I finalment arribo a la presidència de la Generalitat. 23 anys. Aleshores, 10 anys, que són els que porten... Bueno, en Junqueras porta més. Junqueras porta més perquè ve del 2010-11, Però el president Puigdemont en porta 10, de fet, 9 de president. Sí. Quan jo vaig deixar-ho, va ser el gener del 16, per tant, ara ha fet 9 anys, no? Això en política heu d'entendre que tampoc és una eternitat, perquè un polític de primera fila, diguem-ho així, de primera línia, d'aquell que ho ha d'entomar tot, d'aquell que està exposat a tot, etc., necessita un temps de maduració que jo crec que quan no es té, que molt sovint ara no es té, això perjudica...
2: Vivim el món del llà...
3: Exacte, per això us ho deia, no? I això, el món d'aquest política, institucional, etcètera, etcètera, necessita més maduració del que avui la gent pot estar acostumada en un moment trepidant on les coses passen molt ràpides i passen de seguida i després doncs, sembla que ja siguin velles només perquè ja ha passat una mica de temps. I això sí que és un canvi de mentalitat i un canvi d'aproximació a moltes coses. Per tant, jo faig aquest matís.
5: T'atreveixes a dir...
3: Dit això, us diré les tres coses per les quals jo crec que costa de que gent de qualitat vagi en el món de la política. I us les diré de menys important a més important.
0: Una tier list.
3: De menys a més. La menys important, però és una... Això, ho deies tu, Carles, la menys important és que pel nivell de responsabilitat que pots arribar a tenir en la política, el que tu acabes percebent econòmicament és molt inferior en el mateix nivell de responsabilitat que pots arribar a tenir en el món privat.
5: Vocació.
3: Ora. Per tant, hi ha d'haver un sentit de vocació per part de gent, dic, de molta qualitat, d'aquells que es podrien guanyar perfectament la vida i molt bé fora de la política. Un, però és la menys important. Dos, allò que se'n diu les portes giratòries. Això, aquest concepte s'ha instal·lat tant, tant, que tothom es pensa que perquè tu has passat per la política, si després fas alguna altra cosa, ja és gràcies a que has passat per la política i que t'has aprofitat de no sé què o que et deuen no sé quants favors.
5: El Pablo Iglesias, no?
3: D'acord. Però aquest concepte és letal perquè gent bona es dediqui a la política. Perquè, escolteu, hi ha molta gent de qualitat que està disposada a sacrificar diners a anar a la política durant un temps. Però després volen tornar en els seus mons.
6: A guanyar... Tecnic.
3: Sí, en els seus mons, perquè són els seus mons professionals. Volen fer un servei públic durant un temps, però no per sempre. No es volen convertir en funcionaris de la política, ni en buròcrates de la política. Doncs aquesta gent, com que després se'ls acusa, se'ls etiqueta de que han estat amb no sé qui, sempre seran d'aquells, quan a lo millor no són ni militants d'un partit, i a més, se'ls diu que quan tornen als seus mons s'han aprofitat d'això, s'han aprofitat d'allò, etc etc. Segona raó. I la tercera raó, la més important per mi. Abans, dedicar-te a la política tenia prestigi. I això suplia determinades mancances que hi podia haver. Ara, a part d'aquelles coses que us deia, a més, dedicar-te a la política no té cap prestigi.
6: Aquest prestigi.
3: I aleshores, esclar, hi ha gent de qualitat, diguem-ho així.
0: Quan dius mancances, a què et refereixes?
3: Mancances en quin
0: sentit? Has dit que suplir certes mancances, no?
3: Sí, bueno, aquestes que dèiem, al final tu et dediques al món públic, estàs exposat permanentment. La teva vida privada salta pels aires, així de clar. Com més amunt estàs de l'exposició pública, menys vida privada tens. La teva agenda acaba sent infernal, perquè tot això que veieu a vegades per les xarxes, les imatges, la televisió, els videojocs... Tot això, esclar, tot això és molt bonic. Mira, aquest està en aquell sopar, etc. Però vés-te'n cada dissabte a la vespre en lloc de... la teva parella, amb els teus amics, etc. Vés-te'n a l'acte de no sé què. Després, el diumenge al matí, vés-te'n a l'acte de no sé quant. I això és continu.
0: No, perdó.
3: Que sí, que els que ho hem fet sabem que és així.
4: Jo no ho faria mai.
3: Els que ho hem fet sabem que
5: però
3: és
5: aquests
3: així.
5: Actes també passen coses bones.
3: Jo em vaig passar... Marc, jo em vaig passar 30 anys de la meva vida amb que el cap de setmana que jo tenia per mi era l'excepció. Durant tot l'any. I això, al començament fa molta gràcia. Al començament fa molta gràcia. Ja, no sé, no passa res, és fantàstic, collonut, tot el que vulguis. Però quan això dura molt, aleshores això és un desastre monumental, perquè et jugues la teva llibertat privada, les teves aficions, et jugues un munt de coses.
0: Sí, el nucli familiar...
3: Tot això són les mancances. Ja. No les mancances, són les servituds. Són les servituds que hi han de ser, més a més. És inevitable que sigui així.
4: Però t'hem fotut algun plan avui, venint aquí?
3: Jo estic molt acostumat. No, i a més avui és dimarts, ara no hi ha problema.
5: I no hi ha Champions.
3: Dimecres, perdona.
6: President,
3: avui és dimecres.
6: Vostè va passar, com hem dit, 2003 Maragall, 2006 Tripartit de Montilla, a l'oposició, havent guanyat, les primeres eleccions les guanya amb escons, no amb vots.
3: Sí, senyor.
6: Les segones les guanya amb més diferència, fins que el 2010 doncs, sí que arrasa. Va tenir un grau de frustració, vostè deia, tots els anys que s'ha passat fins a ser president. Com va viure aquella frustració de que cada any guanyava? Perquè ens trobem en política que quan el que guanya
2: i li pacten amb un tripartit, doncs es queixa, diu, ostres, això no és el que ha volgut el poble, he guanyat jo, però després quan el que governa ho fa amb un tripartit, diu, no, home, el que hem fet és sumar esforços, és sumar voluntats, és a dir, tothom s'ho fa venir cap al seu terreny, és a dir, quan ets el damnificat, és una putada, quan és vostè el que ha fet un Junts pel Sí i ha guanyat, diu, no, és que hem unificat criteris. Com va viure aquesta frustració?
3: A veure, jo em vaig presentar 5 vegades a les eleccions com a candidat. 5 vegades, entre el 2003 i el 2006.
2: Nosaltres ens hem presentat premis 5 vegades i encara no hem guanyat.
3: Encara no hem guanyat. Doncs jo, de les 5 vegades que em vaig presentar, vaig guanyar les 5.
2: Exacte.
3: Les 5, Però d'aquestes 5, 3 em vaig quedar fora.
2: Això mateix.
3: Les dues primeres, per dels dos tripartits.
2: Això mateix.
3: Que efectivament sumaven.
2: Vale.
3: Però no guanyaven, però sumaven. Acabaven sumant. I l'última, per la història de la CUP, que ho va plantejar com ho va plantejar, i al final jo vaig decidir, en aquelles condicions, doncs, marxar i proposar a Carles Puigdemont com a nou president de la Generalitat. Per tant, de 5, 3 em vaig quedar fora. Aleshores, com ho vius, això? Ho vius d'entrada amb un cert sentit d'injustícia.
2: Correcte.
3: Dius, home, jo, escolta'm, aquí he pencat com un...
2: És
3: argument,
2: és democràtic, no?
3: Tens aquest dilema, no? He guanyat contra les previsions. La primera vegada jo vaig guanyar contra Pasqual Maragall.
2: Correcte.
3: Que no estava escrit que guanyés. Al revés, tothom pensava que guanyaria Pasqual Maragall. I, a més, succeint a Jordi Pujol. I Jordi Pujol i Pasqual Maragall eren els dos grans tòtems de la política catalana. Jo era un pipiòlo que estaven allà.
2: Això mateix.
3: I que apareixia per allà i, cony, aquest pipiòlo començava a ser conegut, etcètera, etcètera, i en el primer repte electoral que vaig tenir, que va ser contra Pasqual Maragall i succeint Jordi Pujol, doncs contra pronòstic, contra tot pronòstic, ens en vam sortir. Mm-hmm. I vam guanyar, efectivament, de 4 diputats, contra tot pronòstic. Però llavors et fan un tripartit. I llavors dius, tu vius amb un sentiment d'injustícia molt gran, no? Però aprens una cosa molt important. Dues coses. La primera, que la injustícia és consubstancial a la vida i especialment a la política. I o convius amb això o no t'hi dediquis. I segona, encara més important, que per dedicar-te a la política, tu has de, i això ho he dit moltes vegades, tu has de saber no només menjar-te els gripaus cada dia, els que toquin, sinó que, a més, els has de saber pair. No es tracta només de menjar-los i després de que et sentin molt malament.
5: Gestionar-los.
3: No. El gripau de torn, de cada dia, te l'has de menjar i l'has de pair bé. I, efectivament, això és una escola de formació.
2: Exacte.
3: De formació i de construcció de caràcter, no?
2: Seguim.
3: I, finalment, de lideratge.
2: Això mateix.
3: I llavors jo també he dit moltes vegades, i és veritat, i ho dic amb tota la consciència, jo vaig arribar a la presidència de la Generalitat en l'època més difícil d'aquest país de les últimes dècades, en plena crisi econòmica, social, l'atur desbocat...
2: Va ser el president de les retallades, no?
3: El president de les retallades, l'euro que estava amenaçat per tot arreu, els països europeus intervinguts pels homes de negre, en deien... Bueno, un drama total. L'atur juvenil, quan jo vaig arribar a la Generalitat, era el 60%. 6 de cada 10 joves a Catalunya, a Catalunya, de 18 a 25 anys, estaven a l'atur, sense feina. Perquè tenien contractes... No, és veritat. Ara no esteu a l'atur. Tenien contractes temporals i els primers que treien de les empreses per ajustar les plantilles en aquella època eren els joves que tenien aquells contractes temporals. Jo arribo en aquelles condicions. Doncs el que he dit moltes vegades és així, i ho segueixo pensant. Jo vaig poder lluitar contra allò sense quedar mort i abatut a la primera cantonada perquè havia tingut aquesta escola de formació de les, ho dic així, de les putades que et fan, de les injustícies, de les garrotades que et claven, de les travetes per tot arreu, de que et volen fer caure, de que et volen fer trencar les cames, de que van tot el possible que no te'n surtin, gairebé tots els de fora i alguns de dins.
5: Però també has de trepitjar perquè no et trepitgi, no? També. És a dir, no només ho reps, també has d'exercir.
3: També, esclar. Sí, sí. També,
5: però
3: jo vaig estar a l'oposició, clar. Jo he estat 15 anys a l'oposició. 8 a l'Ajuntament de Barcelona i 7 al Parlament de Catalunya. Ja sé de què va.
2: Arriba el moment...
0: És bo, No, que anava a dir, sembla que s'hagi dedicat a la política, perquè la veritat que el tio sap el que diu, no?
2: Després arriba el moment de convocar...
4: Jo crec que quan acabi el programa tu el votes,
5: No. Ara mateix no, perquè no...
0: No, perquè no estic entenent res.
8: Hauria de tornar a fer Junts pel Sí.
2: Exacte. arriba el moment de fer la primera consulta.
5: Junqueras encantat, eh?
2: Arriba el moment, arriba el moment de l'abraçada amb David Fernández, que també sí. Doncs, és amic del programa i va arribar aquí. Sempre comentem aquella famosa abraçada que ell ens deia, no, si aquell, fa dues setmanes, quan va venir aquí, va dir, fa dues setmanes he estat a, no sé si va dir, no sé, a un poble de Catalunya, ens hem abraçat, sí, perquè sí, és que sí. Tenim molt la relació, però és veritat que quan analitzes aquella abraçada, que té molt més que el simple fet, amb ell li va poder passar factura a nivell assembleari, però jo crec que, si agafem la balança, li va passar més a vostè, on gran part de la burgesia catalana votant li va dir, com pot ser que arribis a aquest punt? I després, quan arriba doncs, el fenomen Junts pel Sí, guanya les eleccions, però arriba el moment on la CUP diu, no, sí, però aquest home...
3: No.
2: I llavors tenim un àudio d'un diputat, que és l'Albert Botran.
8: Milhouse.
2: Vale? Que ens fa una pregunta per vostè. Així que un segon, que es posi els gestos endavant, Ferran.
9: Hola, president Mas. Soc l'Albert Botran, vaig ser diputat de la CUP en aquells moments on vostè era el candidat de Junts pel Sí i inicialment ningú a la CUP el volia votar com a candidat. Però sí que a mesura que es van enrocant Junts pel Sí, una part vam acabar doncs, acceptant-lo amb tot aquest debat que va haver-hi. Personalment jo ja pensava, mira, almenys és un tio sèrio, fotrà la feina a que s'ha compromès amb el seu electorat. Mira, ja, doncs votem-lo i que la cosa vagi endavant. I sí que recordo que en aquella roda de premsa ens va anomenar els hiperrevolucionaris de les superesquerres, crec que amb una mica de ressentiment i una mica de caricatura cap a nosaltres. Aquell dia vostè ens va deixar una mica en mala posició, perquè aquelles frases dels hiperrevolucionaris de les superesquerres era com de mal perdre, penso. La meva pregunta és qui el va assessorar amb aquell discurs? Qui va triar aquests adjectius tan ridículs cap a nosaltres?
3: Doncs la veritat és que no em va assessorar ningú.
2: Jo els hi deia amb ells.
3: Em va sortir a mi.
5: De l'ànima, no?
2: El Gripau, no, president? Era un dels Gripaus.
3: No, i és més, i em tornaria a sortir. Em tornaria a sortir, però no per ressentiment.
2: Jo crec que la pregunta és diferent, que és, ho tornaria a fer?
3: Sí.
2: És a dir, a vostè li van caure pals dels seus,
3: sí,
2: Junts pel Sí, per l'abraçada amb la CUP, ho tornaria a fer?
3: Ho tornaria a fer en aquelles condicions, perquè ens hem de posar en aquella situació. Ara, esclar, han passat 9 anys i cony, ara les coses han canviat molt i ara ja sabem doncs, de què ha anat tot, sabem com ha acabat el procés sobiranista, sabem què va passar amb Junts pel Sí, sabem què ha passat amb la justícia espanyola, ara sabem un munt de coses, però en aquell moment, sí. En aquell moment, què teníem? En aquell moment teníem la primera majoria absoluta a favor de la independència en el Parlament de Catalunya en 3 segles. No havia passat des del 1714. Havíem convocat unes eleccions plebiscitàries i teníem la majoria absoluta entre Junts pel Sí, que tenia 62 diputats, a 6 de la majoria, i la CUP, que en tenia 10. Que s'havia presentat aquelles eleccions dient independència.
2: Així és.
3: I la cosa anava d'independència sí, independència no, i es tractava de sumar.
2: De fet, jo recordo Convergència...
3: Allò que no ens deixaven sumar amb una consulta, amb un referèndum, de manera normal,
4: sí.
3: Ho vam intentar sumar a través de les eleccions. Ens presentem, les eleccions es compten per diputats, 72 diputats independentistes, sobre 135. Majoria absoluta que està a 68. Mm. Per tant, clar, resultat en aquest sentit, clar, no?
5: Fàcil
3: a partir d'allà, a partir d'allà, doncs, bueno, teníem això, teníem Junts pel Sí, que era una plataforma electoral, després la cosa ha anat com ha anat, però en aquell moment Junts pel Sí sumava tot Convergència, tot Esquerra, la meitat d'Unió, que s'havia dividit per la meitat, però la meitat estava amb nosaltres, gent que venia del Partit Socialista Catalanista i un munt de gent independent com la Muriel Casals, la Carme Forcadell
4: no era tan independent. El
3: Muriel Casals, el Lluís Llach, un munt de gent que, caps de llista.
8: I el barret del Lluís Llach.
3: El germà Bel, a Tarragona, caps de llista de Junts pel Sí que venien de cap adscripció política. Per tant, era la suma. Societat civil, gent sensibilitzada, partits polítics, etc. Tot això junt, amb una plataforma electoral.
5: És la base que estan dient una mica que necessitem ara. També.
3: Vale. Però en aquell moment no us deia. Es va fer.
8: Però qui mana al final, aquí?
0: algú, com qui mana. Algú haurà de manar, vull dir, estem tots junts, però al final...
3: No, jo us estic descrivint la situació que hi havia en aquell moment i perquè jo vaig prendre la decisió que vaig prendre. Teníem la primera majoria absoluta independentista, teníem un artefacte electoral molt potent que era Junts pel Sí, que marcava un criteri d'unitat interna, que després es va esbarlar, teníem això, sí. Home, i tot això, en aquell moment, era un tresor a protegir. Jo m'ho vaig creure, tot això. I m'ho vaig creure tant... I m'ho vaig creure tant que quan vaig veure que jo no me'n sortia amb la CUP i que hi havia la meitat de la CUP, que, efectivament, doncs, que volien, feia el que feia i que van convertir-me en a mi, doncs, amb el dimoni a carregar-se, no? Bueno, com si jo hagués dit, doncs, mira, aquest de la CUP no m'agrada i aquell sí, no?
0: Bueno, ells ho van plantejar. Hi ha cert ressentiment, eh? Jo estic d'acord amb el Botran, eh?
3: No és veritat.
5: Té la vocació política.
6: Evidentment, estaríem hores
3: i hores. No és veritat. I llavors, jo, en aquella situació, decideixo, doncs, una cosa que podia haver decidit el contrari. En lloc de quedar-me i repetir les eleccions i passar de la teoria de la CUP, doncs, i del veto de la CUP, jo podia haver dit, repetim les eleccions, i en lloc d'això me'n vaig anar. Me'n vaig anar, i torno a dir, i a mi no m'havia costat una conversa amb algú que em va dir tu seràs president de la Generalitat d'aquí un parell de dies. No, a mi m'havia costat 23 anys d'arribar-hi. 23.
6: President.
3: Bueno, llavors dius, home, jo no ho veig. Llavors, si una persona és ressentida, no fa això.
6: Abans d'anar a les seccions dels nostres dos col·laboradors, tres preguntes ràpides. La primera, va tenir, amb tots els esforços que vostè està dient que va fer per ser president de la Generalitat, per inclús crear aquesta estructura, aquesta plataforma, quan arriba el moment d'aquells 7 segons d'independència que és Puigdemont qui els dona o qui els fa...
0: Guapíssims, eh?
6: Guapíssims, aquells 7 segons on vam sortir a brindar. Vostè va tenir una certa...
4: 13.
6: Una certa enveja, és a dir, una certa enveja de no haver sigut vostè el que estigués allà a fer aquell moment històric
3: No, perquè això és el mateix que el ressentiment. Ni ressentiment ni enveja. No pots estar en aquesta. Ni gelosies, ni fred de peus, ni res de tot això. Tu aquestes decisions les prens perquè et creus les coses. Si te les creus, les fas i les prens, aquestes decisions. Si no te les creus, no les prens, perquè llavors penses més en tu i amb la teva trajectòria i amb el teu no sé què, etcètera, etcètera.
0: I en tot cas va ser ridícul aquell moment.
5: Clar, la imatge va ser molt
0: moment. O sigui, molt més que històric va ser.
3: I a partir d'aquí jo tampoc ho vaig viure com un moment excels, no? Perquè així com l'1 d'octubre va ser una cosa, doncs, extraordinària, i la mobilització de la gent i tal, tota la resta a partir de l'1 d'octubre, doncs, ja va ser una gestió molt diferent de tot plegat, no? I per tant, tot el que va passar a partir d'aquell moment, o gairebé tot, doncs, jo tampoc necessàriament hi estàvem del tot d'acord, no? Hi havia coses amb què coincidíem i coses amb què discrepàvem.
6: Tornaria a ser president de la Generalitat?
3: Ara?
6: S'ho planteja?
3: Sí. No.
6: Capítol tancat, eh?
3: No. Home, capítol tancat, això no es pot dir mai a la vida, perquè la vida canvia. És a dir, mira, us ho diré d'una altra manera. No, jo ho tinc molt clar, eh? Però us ho diré d'una altra manera perquè tu ets presoner de les teves paraules, sempre, eh? El mai a la vida no existeix, el sempre tampoc, i en política menys. Per tant, quan sentiu algú que digui mai o que digui sempre, no us ho creieu.
0: Sou com futbolistes, eh? Una mica.
5: Bueno, el discurs
3: no us ho creieu. No us ho creieu, perquè no existeix.
6: I
3: ara, dit això, quan jo m'ho plantejo, perquè algunes vegades m'ho he plantejat aquestes coses, no? La meva resposta és molt ràpida. És, jo no tinc ganes ara de tornar a la primera línia de política. No tinc cap ganes, no tinc cap voluntat. Si hagués volgut, ho hauria pogut fer. Segur. I no he volgut.
6: Segur.
3: I porto 9 anys fora.
6: I l'última, vostè no és militant de Junts per Catalunya?
3: No.
6: I avui, per exemple, la portada del periòdico és Junts per Catalunya i el PSOE, doncs, pacten immigració.
3: Sí.
6: Pedro Sánchez sí o Pedro Sánchez no? És a dir, o al revés, vostè hagués avalat tota aquesta política de pactes que està fent per mantenir Pedro Sánchez al capdavant del govern d'Espanya?
5: Sí. Pujol i Aznar, no? Una mica.
3: Sí, però la resposta és sí. Per què? I per què? Jo tinc molt clar. Perquè a mi no és que m'agradi Pedro Sánchez, no és que m'agradi especialment.
0: És guapo,
4: però... És guapo també com vostè.
0: Està guapo.
3: No tant com el Mauri.
4: Sou Mewin.
3: Una mica de conya. I no l'he vist com era el Mauri.
6: Exacte.
4: No, això,
6: si no...
4: Això vol dir que el Mauri...
3: Ara fora de la conya. Per què? Perquè l'alternativa, tornem a allò que dèiem, allò de l'Aznar o el Rajoy, no?
4: Sí.
3: Perquè l'alternativa quina és? Un govern del PP i Vox, que és el que vindria. Doncs home, no és que m'agradi molt el Pedro Sánchez, per entendre'ns, però prefereixo jo 100%. Que no pas doncs, el que pot venir.
5: Però són passos enrere, no? Tenint en compte que el context
3: sí,
5: al qual...
3: Sí, però venim. Depèn de nosaltres el que depèn de nosaltres.
5: Creu vostè, sí. President, que es podrà agafar amb brangida.
3: Amb qui?
5: Al costat de Pedro Sánchez, de l'escenari que igual...
3: No, s'ha de gestionar la situació actual i gestionar-la, també us diré una cosa, jo no m'he trobat mai, amb tota la meva trajectòria política, en una situació tan favorable com la que hi ha ara d'influència catalana a Madrid. Mai.
5: Val.
3: Mai. Jo em vaig trobar... Jo vaig haver de gestionar...
5: Quina és la nostra carta? Quina és la carta de negociació?
3: No, la carta de negociació són les coses que s'estan fent, però n'hi pot haver d'altres. Mm-hmm. La carta de negociació és... Ara es pot aprofitar la conjuntura perquè tot allò... Us poso dos exemples, mm-hmm. Allò que inverteix l'Estat a Catalunya, que diu que invertirà quan fa els pressupostos, diu, jo invertiré a Catalunya no sé quants milers de milions d'euros...
2: Però ja estem en un autonomisme,
3: Vale. Sí, no? Sí, és que estem aquí.
2: Estem aquí.
3: Perdona, és que som aquí.
2: Estem aquí.
3: I us ho diu la persona que va intentar capgirar el tauler perquè no estiguéssim aquí.
5: Pacte correcte. Fiscal i l'estatut d'autonomia.
3: Exacte.
10: Amb la pizza fora.
3: I que molts n'hem pagat un munt de conseqüències de tot això. Però... sent qui sóc jo i el que he fet, etcètera, etcètera, i ho assumeixo totalment, us dic, ara estem en una altra pantalla, que no sé quant temps durarà. No sé si és per 10 anys, no sé si és per 5 o no sé si és per 15, però ara som aquí. En aquesta pantalla que som ara, traiem-li com a país tot el rendiment possible. Exprimim l'altre. Estem aquí i en aquest sentit tenim inversions de l'Estat de Catalunya. Allò que no inverteix l'Estat de Catalunya, allò que no inverteix, però que diu que farà a través del pressupost, que ens transfereixin els diners que no inverteix a la Generalitat. Uh-huh. I la Generalitat ja ho farà. I farà les infraestructures que toquen. No? Per exemple, teniu el tema de Rodalies, del qual se'n parla cada
5: tocarem,
3: dia. I dos, el tema del que jo em vaig dir el pacte fiscal, en diuen finançament singular. Si alguna oportunitat tenim de plantejar un concert econòmic per Catalunya, és ara.
2: Correcte. President, com que això és dinàmic, no para, ara seguim avançant, perquè arribem doncs, als últims 15 minuts de programa, i ens anem a... Què ens portes, Adrià?
5: Sí, avui el que voldria fer de la mà del president Mas és un repàs de la trajectòria dels diferents presidents de la Generalitat de Catalunya des de Jordi Pujol cap endavant.
2: Molt bé.
5: I per fer-ho pujarem a un tren on anirem baixant per diferents estacions, una per cada president. Entesos? Som-hi.
11: Pròxima estació.
12: Amb il·lusió. Oh, Jennifer, anirem al Pont Aeris tots junts. Pont Aeris a la discoteca de Castelldefels.
13: El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
14: Catalans, catalanes, visca Catalunya.
11: Pròxima estació.
15: Jordi Pujol.
5: Jordi Pujol va ser el 126è president de la Generalitat entre els anys 1980 i 2003. Molt breument, què destacaria del seu mandat?
3: Què destacaria? Doncs l'esperit modernitzador i constructor. Era un home que va seguir la pauta de Prat de la Riba, de tota aquella gent que tenien el país al cap i que tenien aquest esperit de reconstrucció d'un país i de modernització del país.
5: Si l'hagués de definir en una sola paraula?
3: Si l'hagués de definir amb una sola paraula, doncs va intentar ser el president dels 6 milions de catalans.
5: Posa-li una nota al seu mandat.
3: Entre què? 0 i 10?
5: Sí. Sí.
3: Un 8.
10: Hòstia.
11: Pròxima estació.
15: Pasqual Maragall.
3: Sí, sí.
5: Pasqual Maragall va ser el president entre els anys 2003 i 2006. Breument, què destacaria novament del seu mandat?
3: Pasqual Maragall, segons la meva opinió, va ser millor alcalde que president de la Generalitat.
5: Les Olimpiades de Barcelona...
3: Sí,
5: clar.
3: Va ser millor alcalde que president.
10: Bona elogi, eh?
3: Sí, després... Bueno, home, espera, no he acabat.
2: No he acabat.
4: Es va posar delirium tremens.
3: Sí, no he acabat. Va ser millor alcalde que president. Dos, va ser el president que va impulsar i va trencar les costures del PSC, del seu partit, en aquest sentit. Dit l'Estatut d'Autonomia, que va pactar amb nosaltres, a Catalunya, al Parlament de Catalunya, 30 de setembre de l'any 2005, el gran pacte. Això ho destaco clarament. Tercer, no sabíem en aquell moment, ho ignoràvem totalment, i quan he dit millor alcalde que president, que en aquella època, Pasqual Maragall, ja president de la Generalitat, probablement, i no ho sabíem, insisteixo, tenia ja uns primers símptomes de la malaltia que després va desenvolupar. Això no ho sabíem. I per tant, quan he dit millor alcalde que president, és perquè probablement la presidència de la Generalitat el va agafar en un moment vital en què el germen d'aquella malaltia tan dura, doncs poc o molt devia existir d'alguna manera.
5: Val. I en una sola paraula, com el definiria? O expressió? De...
4: O expressió...
3: De... Bueno, sí, perquè era un home... Paraula... Era un home, sí, era un home autèntic i en part genial.
5: I quina nota li poses al seu mandat?
3: Com a president?
5: Sí.
3: Un 6.
11: Com a pròxima estació. Bastant
6: més. Anem baixant, m'agrada.
5: La propera estació és José Montilla i efectivament
3: anem a... Igual us sorprèn.
5: A terreny subterrani, sí. Doncs, bueno, jo anava a dir que va ser president entre el 2006 i el 2010 i t'anava a preguntar què destacaries del seu mandat i he pensat que potser ens ho podríem estalviar, però realment el context és interessant perquè va coincidir en plena crisi econòmica, l'inici, llavors...
3: No va començar l'inici, va ser, va coincidir l'inici. L'inici va ser a finals del 2008. Per tant, ell va tenir...
5: 2008, sí,
3: ell va tenir tot un parell o tres d'anys bons i després l'últim, doncs, molt més complicat.
5: I què destacaria del seu mandat, que m'ha comentat
3: que
5: tens alguna cosa a dir?
3: Doncs, bueno, destacaria que va intentar aplicar l'Estatut que s'havia aprovat a les Corts Espanyoles i que l'Estatut d'Autonomia i que s'havia referendat a nivell de Catalunya, el va intentar desenvolupar, se'n va sortir relativament, però ho va intentar, i després va haver de gestionar l'inici d'aquella crisi econòmica que va agafar la Generalitat tremendament endeutada i amb una situació financera molt complicada.
5: Defineix-lo en una paraula?
3: Un home treballador i amb sentit institucional.
5: I quina nota li posaries al seu mandat?
3: Doncs aquí us sorprendré, un 6.
5: Un 6, el mateix.
6: Hòstia, patada Maragall.
11: Pròxima estació...
15: Artur Mas.
5: Arribem a la seva estació. Vostè va ser el 129è president de la Generalitat des del 2010 fins al 2016.
6: I com... Ves a la nota, Lúria, que
3: no em posaré. Jo no em posaré nota.
5: Entenc que...
8: No em poso jo, que...
3: Posa-me-la. Només... El Marc me la posarà.
5: No, podem fer...
3: Home, però sigues una mica indulgent i que no sigui un 0.
8: I tant, i tant.
6: Aquí hi ha campana de
3: gaus. Aquí hi ha
8: Que no es noti que sóc amic de l'Albert Botra.
3: Exacte.
4: Parlant de notes, vull dir...
3: Bueno, amic o aliat o súbdit o vés a saber. O infiltrat.
5: Lleus acusacions.
3: O membre del CNI.
5: Li has de posar una nota, Artur Mas. I després, a l'altre eix de l'arc parlamentari també li posarà vostè una nota. Carles Capella també ho farà.
8: No, un 6, un 6.
5: T'ho arribem a dir ahir?
8: Tu, a tu.
5: A mi? A vostè.
3: Això que t'has begut dues cerveses. En lloc d'una.
4: Però ell mateix, a mi m'interessa la nota.
5: No, diu que no vol posar-se.
3: No, em posaré una nota.
5: L'única observació que tinc és que amb vostè Rodalies funcionava millor. Rodalies, és una observació que faig.
6: I tenim cinquè president? No. És a dir...
4: No, sí, Carles, que li posis nota a tu també.
6: Jo un 6, també.
5: Un 6, Molt bé.
3: Vinga, doncs vinga. El 6 ha fet fortuna, eh? Ara, de moment, tenim en Pujol destacat.
11: Pròxima estació...
15: Carles Puigdemont.
5: Carles Puigdemont, breument, però molt breument, què destacaries del seu mandat?
3: Bueno, va ser el president que va impulsar l'1 d'octubre, que va impulsar el referèndum i que va tirar endavant, doncs, l'aposta sobiranista fins al final, fins que va poder i fins que en va saber.
5: I amb molt poques paraules, pregunta plus, què n'opines de la seva fugaç vinguda a Catalunya durant el mes d'agost passat? Si poguessis dir un titular, doncs, periodístic...
3: Sí, doncs no hi ha titular en aquest cas. Mira, és l'única pregunta que no us respondré. Però només us ho diré d'una altra manera. Jo hi era fent-li costat.
6: Oh, amb un barret de palla?
3: No, jo estava allà...
4: Les espies de veritat,
3: jo era allà, sota de la tribuna des d'on ell va parlar, del faristol, i era allà per donar-li suport. I us he de dir també, això no ho he dit tantes vegades, però ara ho dic, que jo estava allà no estant d'acord amb que ell tornés. D'aquella manera.
6: D'aquella manera.
3: D'aquella manera, perquè jo pensava que ell, i així ho vaig dir privadament, només havia de tornar, i ho segueixo pensant exactament igual ara, només havia de tornar després de l'etapa de l'exili a Catalunya com un home lliure.
5: Arribem al final del viatge.
15: Degut a una incidència, aquest tren es troba fora de servei.
5: Quin és el motiu d'aquesta incidència? Hi ha hagut una incidència?
15: El motiu és que no s'està implementant el mandat de 1 d'octubre. Normalitat en el servei.
5: Artur, vostè creu que Catalunya ha perdut el rumb des de l'1 d'octubre de 2017 i amb això acabem aquest viatge?
3: Jo crec que no hem aprofitat el rumb que estava marcat. Que no és perdre'l.
5: Teníem les eines, teníem la base, teníem la massa social, sobretot.
3: Jo crec que no l'hem aprofitat. És a dir, quan jo deixo la presidència de la Generalitat, insisteixo, teníem la majoria absoluta en el Parlament a favor de la independència i Junts pel Sí com una cosa operativa. Ara no tenim la majoria independentista i, a més, vam esberlar Junts pel Sí, que vol dir que ens vam carregar tot sentit unitari per treballar plegats per un gran objectiu de país.
5: Fins aquell viatge.
2: I ens anem a l'última secció del programa abans de despedir aquest brillant presència del president Artur Mas amb la secció amb el llibre.
0: Gràcies.
10: Cállate, estás muy lejos de la dimensión de la verdad.
16: Eso desde luego.
0: President, em peto la introducció perquè vaig begut i perquè no tenim temps. La idea és que és un consultori. Jo sóc la veu del poble i hi ha uns quants oients que m'han fet una sèrie de preguntes i jo li transmeto. I vostè, pues, el que està fent, si vol esquiva, si no entra...
3: M'han esquivat.
4: Encara més.
3: Encara més.
2: Teníem l'encara Messi, per si en regatejava gaire.

0: he vist alguna, però a mi, jo no sóc molt de sèries, perquè les trobo en general molt llargues, m'acaba cansant, m'interessen més altres coses, em resta temps per llegir...
1: Estàs
0: per
1: focus amb coses. La política, eh?
0: No, parlo de la política, no, ja, al revés. Quan jo parlo
2: em fa contestar el mateix que el mossèn, eh?
1: Sí.
2: Tampoc veu sèries.
0: Bueno, no, jo no he dit que no vegi sèries, n'he vist alguna, però no és la meva afició. He vist algunes que m'han impactat molt. Em va impactar molt, per exemple, doncs, no sé, aquella sèrie que eren...
3: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: L'incendi de Caldes i Sentmenat continua estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 que són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Tot i això, l'incendi continua cremant i per això l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant el cap de setmana.
5: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi ha focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa... Això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important. 86 d'aquestes, aproximadament, li dic en dades d'ahir al vespre, són de Caldes de Montbui, 86. Bé, d'alguna manera, doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i, per tant, és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
4: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat, per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot això amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui, segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals. Avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi. Per això, però, ja no extrem com en els dos darrers dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició del Museu d'Alger i la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està estabilitzat i no es coneix l'evolució i afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'Escaldarium. A més, afegeixen que degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica la decisió el director musical i portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler.
6: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja els Caldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no ho podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment important, si és que entrem en qüestions ètiques, és a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant, no ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes, em sembla una mica una falta de respecte.
4: Conclouen que

0: Mentre hi hagi un incendi, no hi pot haver festa. Per això, aprofiten el comunicat per enviar escalf a tots els cossos de seguretat implicats i els veïns i veïnes afectades. Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium tanquen el missatge afirmant que, quan la terra parla, cal escoltar-la. La setmana que ve engega la segona edició del Sonateca 2026. La proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia 10 establiments i formacions musicals. A partir del 17 de juliol, els restaurants i grups de música local donen el tret de sortir del que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi amb un total de 6 grups i 6 restaurants i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, en aquesta segona edició, la regidoria de cultura s'ha adherit per millorar la proposta, tal com explica la regidora Laia Cuscó.
1: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, o en aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
0: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela a restaurants, que cal reservar amb antelació directament i a cada un dels restaurants. I acabem amb el temps. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri s'ha disparat fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufa fluix aquesta tarda per rebaixar una mica la xafogó. Una calor que ahir també va ser molt intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara al cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que la calor continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Hola, sóc l'Edgar i això és Mala Companyia.

Benvinguts al segon programa de Males Companyies, on veurem la vida de diferents artistes i al final veurem la seva cara oculta, perquè totes les bones coses ja estan dites i ara veurem les coses més dolentes, per veure com realment van ser Males Companyies.

Pot ser que no tots els que esteu escoltant conegueu aquesta banda, però esteu escoltant a una de les formacions més importants del so del nu metal, tot i que a ells mai els hi ha agradat aquesta etiqueta. Una banda que va revolucionar el so de la guitarra elèctrica, amb riffs impossibles de Tom Morello i un missatge polític contundent contra el racisme, la desigualtat i els abusos de poder. Uns comunistes que van néixer als Estats Units. Ells són Rage Against the Machine, un grup que va demostrar que el rock també podia ser una arma de protesta.

La història de Rage Against the Machine comença gairebé per casualitat. Després de la dissolució de Lockup, el guitarrista Tom Morello busca començar un nou projecte. Un amic en comú, John Knox, que havia estat bateria de Lockup, li va proposar tocar amb Zach de la Rocha i Tim Comerford, dos amics inseparables que ja feia anys que tocaven junts. Quan Morello va escoltar a Zach improvisant sobre un dels seus riffs, va quedar impressionat. Anys després, explicaria que va ser un d'aquells moments que va saber immediatament que havia trobat el cantant que buscava. Per la seva banda, Zach també va quedar sorprès per la manera tan diferent que tenia Morello de tocar la guitarra. Per cert, Morello no era el típic músic de rock. Havia estudiat ciències polítiques a Harvard, amb matrícula d'honor. I abans de viure de la música, fins i tot havia treballat durant un temps com a stripper. La seva convicció va ser que volia comprar-se un jacuzzi.

Només els faltava un bateria. Morello va recordar Brad Wilk, que temps enrere havia fet una audició per Lockup. Tot i no haver entrat al grup, Morello sabia que era un músic amb molt de talent i el va tornar a trucar. Aquesta vegada sí que va encaixar a la perfecció. Sense saber-ho, acabaven de formar un dels grups més influents dels anys 90.

Abans de publicar cap disc, Rise Against the Machine pràcticament ja havien construït la seva identitat. Tot va començar el 91, quan Tom Morello, Zach de la Rocha, Tim Comerford i Brad Wilk es van reunir per primera vegada per improvisar. La química va ser immediata. Després de tocar junts, només unes hores, tots quatre van tenir clar que havien trobat alguna cosa especial. Els primers assajos els feien a un petit local industrial a Los Angeles. Allà van començar a donar forma a les cançons a partir dels riffs de Morello i les lletres de Jack que Jack ja tenia escrites. Moltes inspirades en la seva etapa a la banda de hardcore Inside Out i a la seva implicació política. El nom de Rise Against the Machine no va sortir d'una pluja d'idees entre els quatre membres. De fet, ja existia abans de que la banda es formés. Zach de la Rocha havia escrit una cançó titulada Rage Against the Machine per al seu grup anterior, Inside Out. Aquell tema havia de donar nom al següent disc de la banda, però el projecte mai es va arribar a publicar perquè el grup es va dissoldre. Quan Zach va començar el nou projecte amb Morello, Tim Comerford i Brad Wilk, van proposar recuperar aquell títol de nom de la banda. A tots ells els va convèncer immediatament, perquè resumia perfectament la seva filosofia: plantar cara al sistema, qüestionar autoritat i denunciar les injustícies socials i polítiques.

Des del primer dia, el nom no era només una marca. Era una declaració d'intencions que deixava clar quin seria el missatge del grup molt abans de que publiquessin el seu primer disc. El primer concert de Rage Against the Machine no va ser una sala de concerts, sinó al menjador d'una casa, davant d'un grup reduït d'amics. Tot i així, la seva energia es va començar a córrer de boca en boca. I més aviat, van començar a actuar a petits locals de Los Angeles, compartint cartell amb bandes de l'escena alternativa. Una de les coses que més sorprenia era el so de Tom Morello. Molta gent pensava que utilitzava samplers o plats de DJ, però en realitat tots aquells efectes sortien únicament de la seva guitarra, amplificador i alguns pedals. Aquell estil acabaria convertint-se en una de les signatures sonores més reconeixibles del rock. Veient que la gent cada vegada reunia més públic, el grup va decidir gravar una maqueta de 12 cançons amb els seus propis recursos. La van titular com el nom de la banda, Rage Against the Machine, però la gent li va posar el nom d'American Composite. La van editar en format casset, amb una portada molt senzilla, formada per retalls de selecció borsària d'un diari i una única llumí enganxada. La venien als concerts i la distribuïen personalment, sense cap discogràfic al darrere. Aquella maqueta va vendre més de 5.000 còpies. Per fer-vos a una idea del que significava això, moltes bandes underground no arribaven ni a veure 500 maquetes. Rage Against the Machine en va veure vendre més de 5.000 sense tindre cap discogràfica al darrere. Una xifra extraordinària per una banda completament desconeguda, i va ser la que va despertar l'interès de diverses discogràfiques.

Després de la publicació del seu primer disc, l'ascens de Rage Against the Machine va ser meteòric. Cançons com Killing in the Name, Bomb Track, Bullet in the Head o Freedom van començar a sonar arreu, i el grup es va convertir en una de les revelacions del rock dels anys 90. Tot i no encaixar amb el rock comercial de l'època, els seus directes plens d'energia i el seu discurs polític van captar l'atenció del públic. El 93 van participar al festival Lollapalooza, compartint escenari amb bandes com Alice in Chains, Tool, Primus, etc. Una oportunitat que els va obrir les portes del mercat internacional. Els seus concerts començaven a ser una autèntica bogeria. Els pogos eren immensos, el públic cantava totes les lletres i cada gira els feia tocar davant de més gent que l'anterior. Però la seva fama no només es devia a la música. Rage Against the Machine aprofitava qualsevol aparició pública per defensar les seves idees. En un concert a Lollapalooza, els quatre membres van sortir a l'escenari completament nus, amb les lletres PMRC pintades al pit i la boca tapada amb cinta adhesiva, en protesta de la censura musical als Estats Units. No van tocar ni una sola nota durant més de 10 minuts. Per si algú no ho sap, el PMRC era una organització nord-americana creada als anys 80 que volia controlar el contingut de les cançons, pressionant a les discogràfiques perquè etiquetessin o censuressin la música amb llenguatge explícit, violència o referència a les drogues i el sexe. Molts artistes ho van considerar un atac directe a la llibertat d'expressió. Ells van imposar, per exemple, l'etiqueta de Parental Advisory, Explicit Content, l'etiqueta blanca amb lletres negres que tenen molts discos de rap de l'època. Just victims of the in-house drive-by. They say jump, you say how high. Però el seu compromís anava molt més enllà de la música. Van donar suport a causes com la llibertat de Mumia Abu Jamal, periodista condemnat en un cas molt controvertit. Van organitzar concerts benèfics per recaptar fons per l'exèrcit sabatista d'Alliberament Nacional, l'EZLN, a Chiapas. I als seus concerts era habitual trobar taules informatives d'organitzacions socials, perquè el públic pogués informar-se i implicar-se en diverses causes. El més curiós és que, mentre alguns polítics els acusaven de ser perillosos, molts adolescents descobrien gràcies a ells el que era el moviment sabatista o qui era Mumia Abu Jamal. El 94 també van participar en el festival Rock for Choice, organitzat per defensar el dret a l'avortament, demostrant una vegada més que no separaven mai la música del seu compromís polític. A més, continuaven donant suport a diferents moviments socials i aprofitaven qualsevol aparició pública per reivindicar les causes que defensaven. Mentrestant, sense deixar de fer els concerts, el grup anava component noves cançons. Es negaven a publicar un disc només perquè tocava. Preferien treballar en un material amb calma i provar moltes de les peces en directe abans d'entrar a l'estudi. A finals del 95 es van reunir amb el productor Brendan O'Brien als Cold Rehearsal Studios, a Califòrnia. Fidels a la seva manera de treballar, van gravar bona part de les cançons tocant tots quatre alhora, gairebé com si fossin en un concert, per conservar l'energia que els havia fet famosos. Tot i la fama, la banda no tenia cap pressa. Preferien passar mesos perfeccionant les cançons abans de publicar un disc que no els convencés. Ara tocava treure un disc nou, Evil Empire.

La gravació de Devil Empire no va ser ràpida ni senzilla. Tot i entrar a l'estudi a finals del 95, la banda va dedicar mesos a perfeccionar cada detall. A diferència d'altres grups que gravaven cada instrument per separat, Rage Against the Machine preferia tocar junts a la mateixa sala. Volien que les cançons sonessin tan explosives com els seus concerts, i amb petites imperfeccions incloses s'hi ajudaven a transmetre més força. Durant les sessions, Tom Morello va continuar experimentant amb la guitarra. Molts dels sons que s'escolten al disc semblen fets amb un DJ o amb uns sintetitzadors. Però en realitat els aconseguia fregant les cordes amb les mans, manipulant el selector de pastilles, utilitzant pedals d'efectes o fent servir la palanca del vibrato d'una manera completament poc convencional. De fet, Tom deia que ell no volia ser un guitarrista més. Volia ser el DJ d'una banda de rock. Per això buscava sons que semblessin plats girants, motors o animals, utilitzant només la guitarra. Moltes revistes de guitarra de l'època intentaven explicar com aconseguir aquells sons, i alguns músics pensaven que utilitzava gravacions preregistrades als concerts. No era així, tot sortia de les seves mans. Zack de la Rocha també era molt exigent amb les lletres. Es passava hores reescrivint versos i repetint frases fins que el missatge transmitia exactament el que volia. De fet, hi ha cançons en les quals es van enregistrar desenes de premses vocals abans d'escollir la definitiva. El productor Brendan O'Brien va tenir un paper clau durant tot el procés. En lloc d'intentar suavitzar el so del grup per fer-lo més comercial, va respectar completament la seva manera de treballar i es va centrar en capturar la força que tenien en directe. El resultat va ser un disc molt cru, potent, amb una producció més definida que el debut, però sense perdre agressivitat que caracteritzava a la banda. Després de mesos de gravació, mescles i retocs finals, el treball va quedar enllestit. El 16 d'abril de 1996, Evil Empire arribava finalment a les botigues.

El 16 d'abril de 1996, Evil Empire arribava a les botigues, i el resultat va ser immediat. Contra tot pronòstic, el disc va debutar directament al número 1 de la llista Billboard 200, desbancant ni més ni menys que Jack Little Pill de la Is Moisset, un dels àlbums més venuts de tota la dècada. Era la demostració de que una banda amb un discurs radical podia competir amb qualsevol supervendes. Per celebrar la sortida del disc, Rage Against the Machine no va organitzar una festa ni un gran esdeveniment promocional. Van preferir fer el que millor sabien: tocar en directe. Els primers concerts de la gira van esgotar les entrades en qüestió d'hores, i moltes cançons noves ja eren corejades pel públic abans fins i tot de que el disc fes un mes al mercat. Però, com era més habitual en ells, la polèmica no va trigar en arribar. Diverses emissores de ràdio es van negar a punxar algunes de les seves cançons pel seu contingut polític i llenguatge explícit. Lluny de perjudicar-los, això encara va despertar més curiositat entre el públic, i les vendes del disc van continuar augmentant. Tot i haver arribat al número 1, la banda no va rebaixar el seu discurs. Continuaven carregant contra grans multinacionals com Nike, denunciant que fabricava part dels seus productes en tallers on els treballadors cobraven salaris miserables i continuaven treballant en condicions molt dures. També criticaven empreses com Shell, acusant-les de prioritzar els beneficis econòmics per sobre dels drets humans i del medi ambient, especialment per la seva activitat a la delta del Níger. Un altre objectiu habitual eren les grans corporacions mediàtiques com Disney o Time Warner, a les quals acusaven de concentrar massa el poder sobre la informació i la cultura popular. A les revistes repetien sovint la mateixa idea. Segons ells, les grans empreses i els governs treballaven plegats per protegir els interessos econòmics d'una minoria, mentre la major part de la població empatia les conseqüències. Per això insistien que la música havia de servir no només per entretenir, sinó també per qüestionar el poder i animar la gent a informar-se i actuar. En pocs mesos, Evil Empire ja s'havia convertit en un dels discos més comentats de l'any, consolidant definitivament a Rage Against the Machine com una de les bandes més influents del rock dels anys 90.

Després de l'èxit de Devil Empire, Rage Against the Machine es trobava al punt més alt de la seva carrera. Durant els 3 anys següents, van tornar a recórrer mig món en una llarga gira, actuant en grans festivals i convertint-se en un dels directes més potents del rock internacional. Però, una vegada més, els titulars no arribaven només per la música. Al gener del 97 van organitzar un concert benèfic per recaptar fons per a l'exèrcit zapatista d'alliberament nacional, a Chiapas, un moviment indígena mexicà que defensava els drets dels pobles originaris. Aquell concert va reunir milers de persones i va servir per financiar projectes educatius i sanitaris de la regió. Un any més tard, el 98, la banda va actuar al concert Tibetan Freedom Concert, compartint cartell amb artistes com The Beastie Boys, Blur o Radiohead. L'esdeveniment buscava donar visibilitat a la situació del Tíbet i reclamar més drets pel poble tibetà. Aquells anys també van començar a experimentar amb internet, una eina encara molt nova. Van ser una de les primeres bandes de rock en utilitzar la seva pàgina web per publicar manifestos polítics, recomanar llibres, difondre campanyes socials i informar els fans sobre protestes i mobilitzacions, molt abans que existissin les xarxes socials. Mentrestant, continuaven escrivint noves cançons. A diferència del procés anterior, aquesta vegada van entrar a l'estudi amb moltes idees ja provades en directe. El productor va tornar a ser Brendan O'Brien, que ja coneixia perfectament la manera de treballar del grup. Les sessions de gravació van començar a principis del 99 i la banda va voler conservar el seu mètode habitual, tocar plegats sempre que era possible, buscant capturar l'energia dels seus concerts més que no pas una perfecció absoluta. Després de diversos mesos de treball, el nou disc estava llest. El 2 de novembre del 99 es publicava The Battle of Los Angeles, posant un punt final a 3 anys d'espera i iniciant una nova etapa per la banda.

El 2 de novembre del 99 arribava a les botigues de Battle of Los Angeles, el tercer disc d'estudi de Rage Against the Machine. L'expectació era enorme. Feia 3 anys que els fans esperaven un nou treball i molts mitjans es preguntaven si la banda seria capaç de repetir l'èxit de Devil Empire. La resposta va arribar només a una setmana. El disc va debutar directament al número 1 de la llista Billboard 200, convertint-se en el segon àlbum consecutiu del grup en aconseguir-ho. La crítica també va rebre molt positivament. Va destacar que, lluny de repetir la forma del disc, dels discos anteriors, la banda havia aconseguit sonar encara més contundent. Cançons com Guerrilla Radio, Testify, Calm Like a Bomb o Sleep Now in the Fire es van convertir ràpidament en les preferides dels concerts i encara avui formen part del repertori imprescindible del grup.

La gravació del videoclip de Sleep Now in the Fire és una de les històries més increïbles de tota la carrera de Rage Against the Machine. El director Michael Moore, conegut pel seu activisme polític, volia que el videoclip no fos només una actuació, sinó també una protesta real. Per això va triar un dels jocs més simbòlics dels Estats Units, la bossa de Nova York, el cor del sistema financer nord-americà. Oficialment, només havien obtingut permís per gravar unes quantes escenes a l'exterior de l'edifici, però Moore tenia un altre pla. Quan la banda va començar a interpretar Sleep Now in the Fire, decenes de curiosos es van apropar. Michael Moore, en comptes d'intentar controlar la situació, va començar a animar la gent perquè s'acostés encara més i ocupés tota la plaça. En pocs minuts, el que havia de ser un rodatge es va convertir en una concentració de centenars de persones. La policia de Nova York va intervenir immediatament. Els agents van ordenar aturar el rodatge, però Moore va continuar dirigint la gravació. Segons ell mateix explicaria més tard, volia demostrar que fins i tot l'espai simbolitzava el poder econòmic. Volia demostrar que fins i tot l'espai que simbolitzava el poder econòmic podia ser ocupat, encara que fos només durant uns minuts, per gent corrent. El caos va anar augmentant fins al punt que, per motius de seguretat, les autoritats van decidir tancar temporalment les portes de la bossa de Nova York. No és que es paralitzés el mercat financer, però sí que es va bloquejar l'accés a l'edifici durant una estona. Una imatge que va donar la volta al món. Aquesta va ser la primera vegada en la història que la bossa va tancar aviat. Finalment, Michael Moore va ser detingut per desobeir les ordres de la policia, tot i que va ser posat en llibertat poc després. Rage Against the Machine no va ser arrestada i va poder acabar el videoclip utilitzant tant les imatges gravades abans de la intervenció policial com les del mateix caos que s'havia generat. El resultat va ser molt més que un videoclip musical. Es va convertir en una acció de protesta filmada en directe, perfectament alineada amb la filosofia de la banda de desafiar les institucions i qüestionar el poder més enllà on es trobés.

Aquell no va ser l'únic gest provocador. Durant la llira del disc, la banda continuava utilitzant pantalles gegants per projectar imatges de guerres, desigualtats socials, líders polítics i grans multinacionals mentre interpretaven les seves cançons. Per exemple, durant Testify es podien veure muntatges amb discursos de polítics nord-americans, mentre que en altres temes apareixien imatges de conflictes armats o de manifestacions populars. Volien que el públic no només escoltés música, sinó que també reflexionés sobre el que estava veient. L'èxit comercial tampoc va canviar la seva manera de ser. Tot i vendre milions de discos, els quatre membres insistien que no es consideraven estrelles de rock. A les entrevistes repetien que el seu objectiu de la banda no era fer-se rica, sinó utilitzar la popularitat per donar visibilitat a causes que, segons ells, els grans mitjans ignoraven. En només uns mesos, The Battle of Los Angeles s'havia convertit en un dels discos més importants del 99. Rage Against the Machine demostrava, una vegada més, que era possible arribar al número 1 de les llistes sense renunciar a les idees pròpies, consolidant-se definitivament com una de les bandes més influents i combatives de la història del rock. Després de l'èxit de The Battle of Los Angeles, tot semblava indicar que Rage Against the Machine vivia el millor moment de la seva carrera. El disc havia estat un èxit mundial i els concerts omplien pavellons i festivals, i la banda era considerada una de les més influents del planeta. Però, entre bastidors, la situació començava a deteriorar-se.

El principal problema eren les diferències entre el Sac de la Rocha i la resta del grup. Mentre Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk volien continuar evolucionant musicalment, Sac era cada vegada més exigent amb el missatge polític de les cançons i amb la direcció que havia de seguir la banda. Les discussions durant els assajos eren cada vegada més freqüents i prendre qualsevol decisió es feia molt complicat. Malgrat aquestes tensions, el grup va continuar actuant. L'any 2000 van protagonitzar una de les seves accions més polèmiques. Van oferir un concert davant de la Convenció Nacional Demòcrata, a Los Angeles, en una protesta contra el sistema bipartidista dels Estats Units. La policia va declarar il·legal la concentració i va dispersar el públic amb gas pebre i bales de goma, provocant moments de gran tensió als voltants del recinte. Poc després, també van participar a la banda sonora de la pel·lícula Godzilla, amb la cançó No Shelter, la que està sonant de fons. La lletra criticava la manera com Hollywood convertia qualsevol esdeveniment en un producte comercial. Fins i tot una pel·lícula de grans dimensions com aquella era una contradicció buscada. Acceptaven formar part de la banda sonora per poder criticar des de dins la mateixa indústria de l'entreteniment. Mentrestant, la relació entre els membres continuava empitjorant. Les sessions per començar a escriure un nou disc pràcticament no avançaven. Segons explicaria més tard Tom Morello, la banda era incapaç de posar-se d'acord entre el rumb que havia de prendre el següent treball, i moltes reunions acabaven sense haver compost pràcticament res. Però darrere de l'èxit hi havia un problema que cada vegada era més difícil d'amagar. La relació entre els quatre membres començava a desgastar-se. No es tractava de discussions personals, sinó de diferències sobre el futur de la banda. Sac de la Rocha volia mantenir un enfocament molt centrat en el missatge polític i era extremadament perfeccionista amb les lletres. En canvi, Tom Morello, Tim Comerford i Brad Wilk eren més partidaris d'experimentar musicalment i de treballar amb un ritme més àgil. Aquestes diferències feien que qualsevol decisió es convertís en un debat. Escollir quines cançons gravar, quan entrar a l'estudi o fins i tot com havia de sonar el següent disc podia provocar hores de discussions. Amb els temps, els assajos es van anar fent cada vegada menys productius i la comunicació entre els membres es va deteriorar. Tot i això, de cara al públic, la banda continuava mostrant una imatge d'unitat. Els concerts seguien sent tan potents com sempre, però entre bastidors les tensions augmentaven i cada vegada era més evident que alguna cosa no funcionava dins del grup. Però deixem això pel final.

Després de gairebé una dècada revolucionant el rock, Rage Against the Machine arribava a un moment delicat. Per primera vegada, des de la seva formació, la banda no travessava només un bloqueig creatiu, sinó que també una crisi interna. Les diferències entre Zack de la Rocha i la resta del grup eren cada vegada més evidents. Els assajos avançaven amb dificultat i escriure un nou disc de material original semblava pràcticament impossible.

Malgrat això, els quatre membres encara no volien donar la banda per perduda. Necessitaven un projecte que els permetés continuar treballant junts sense la pressió de crear noves cançons des de zero. Així que va néixer la idea de Renegades, un disc format exclusivament per versions d'artistes que havien influït a Rage Against the Machine des dels seus inicis. La gravació va començar l'any 2000 i va ser molt diferent a qualsevol altra que haguessin fet abans. En lloc de passar mesos debatent sobre els riffs, lletres o estructures, el grup partia de cançons que ja existien. Això els permetre concentrar-se en una sola cosa, convertir les cançons de Rage Against the Machine. I no es limitaven només a tocar igual. Les demostraven completament i les reconstruïen amb el seu propi estil. Per exemple, The Ghost of Tom Joad, de Bruce Springsteen, la que està sonant de fons, deixava enrere el seu caràcter acústic i intimista per transformar-se en una peça agressiva, carregada de guitarres distorsionades amb una intensitat molt superior a l'original. Una cosa semblant passava en Renegades of Funk, d'Africa Bambaataa, que passava de ser un disc clàssic de hip-hop a una autèntica explosió de rap metal. El disc també incluïa versions de molts grups diferents entre si, com MC5, Minor Threat, Devo, The Rolling Stones, Bob Dylan o Cypress Hill. Aquesta varietat demostrava les influències de Rage Against the Machine, anava molt més enllà del metal. També veiem el punk, el hip-hop, el funk i el rock més clàssic. Tot i que la gravació va ser molt més ràpida que els discos anteriors, també l'ambient a l'estudi estava lluny del que havia estat durant els primers anys. Diversos membres han explicat que ja no existia aquella sensació de descobrir coses noves junts. Les discussions es feien més freqüents, però sobretot cadascú anava fent la seva feina sense gairebé entusiasme d'abans. La química que havia donat vida a la banda començava a desaparèixer.

Fins i tot així, quan tocaven, continuaven sonant com a una màquina perfectament sincronitzada. Aquella era una de les grans contradiccions de Rage Against the Machine. Mentre la convivència es deteriorava, la qualitat musical continuava sent extraordinària. Quan les sessions van acabar, el grup encara no havia anunciat cap separació, oficialment. Renegades era simplement un nou disc de Rage Against the Machine. Ningú imaginava que acabaria convertint-se en el seu últim treball d'estudi de la banda i que, només unes setmanes després, la seva història canviaria per sempre. Una de les coses més curioses de Renegades és que no es tracta d'un disc de versions qualsevol. Rage Against the Machine no va escollir les cançons perquè fossin èxits comercials, sinó perquè totes havien influït d'una manera o d'una altra a la identitat de la banda. Per exemple, van versionar MC5, una banda de finals dels anys 70 considerada una de les pioneres del rock més revolucionari. La seva cançó Kick Out the Jams era famosa no només pel seu so agressiu, sinó també pel seu missatge antisistema i per haver estat censurada en diverses emissores de ràdio. Rage Against the Machine havia reconegut que MC5 com una de les seves grans influències pel que fa d'actitud i compromís polític. Una altra versió destacada és The Ghost of Tom Joad, de Bruce Springsteen, tot i que Springsteen és conegut per un estil molt més diferent, aquesta cançó parla de la pobresa, immigració i exclusió social, temes que encaixaven perfectament amb les reivindicacions de Rage Against the Machine. La banda la va transformar completament, convertint una balada tranquil·la a el que hem escoltat abans, una explosió de guitarres i ràbia. També hi trobem Renegades of Funk, que ho he dit abans, d'Àfrica Bambaataa, un dels pioners del hip-hop. Aquesta elecció reflectia una de les grans característiques de Rage Against the Machine, la seva fusió entre rap i rock. De fet, Tom Morello sempre havia explicat que moltes de les seves idees amb la guitarra estaven inspirades en la manera de punxar discos dels DJs de hip-hop. A mi m'agrada escoltar totes dues cançons per veure tot i sent les mateixes lletres, les van adaptar al seu estil. Així sona Renegades of Funk, d'Àfrica Bambaataa.

El disc també ret homenatge al punk de Minor Threat, una banda fonamental del hardcore nord-americà. La seva cançó In My Eyes representava la filosofia DIY, fes-ho tu mateix, un moviment que defensava que els músics no necessitaven grans empreses per crear i distribuir la seva música. Aquesta idea havia influït molt en els seus primers assajos de Rage Against the Machine, especialment quan venia les seves maquetes dels concerts, us en recordeu? Entre les versions també apareixen Maggie's Farm, de Bob Dylan, tot i haver estat escrita als anys 60. La lletra critica la submissió al poder i la sensació de treballar per un sistema injust. Rage Against the Machine la va reinterpretar amb un so molt més dur, demostrant que aquell missatge continua sent vigent més de 30 anys després. En definitiva, Renegades funcionava gairebé com una llista de bandes i artistes que van contribuir a la personalitat musical de Rage Against the Machine. Escoltar aquest disc és entendre d'on venien les seves idees, tant musicals com polítiques, i descobrir que darrere del seu so hi havia influències que anaven des del folk de protesta fins al punk, passant pel funk i el hip-hop. Quan Renegades va sortir a la venda el 5 de desembre del 2000, els fans el van rebre amb molta il·lusió. Tot i saber que no contenia cap cançó original, el disc va debutar entre els primers llocs de les llistes de venda de diversos països, demostrant que Rage Against the Machine continuava sent una de les bandes més populars del moment. Però, mentre el públic descobria les noves versions, darrere dels escenaris, la situació era molt més diferent. Les tensions internes no havien desaparegut. De fet, havien empitjorat. Les entrevistes ja no es feien amb la mateixa naturalitat que anys enrere. I cada membre començava a centrar-se en els seus propis projectes. Tot i que intentaven mantenir una imatge d'unitat, cada vegada era molt més evident que alguna cosa no funcionava. Les setmanes posteriors a la publicació del disc van estar marcades amb un fet molt important. La gira de promoció pràcticament no va existir. A diferència dels àlbums anteriors, Renegades no va anar acompanyat amb una gran gira mundial ni una llarga sèrie de concerts. Aquests fets van començar a despertar els primers rumors sobre una possible ruptura. Molts periodistes es preguntaven com era possible que una banda, en el punt més alt de la seva popularitat, no aprofités el moment per sortir de gira. Els rumors es van confirmar molt aviat, el 18 d'octubre del 2000. Poques setmanes abans de que el disc arribés a botigues, Zac de la Rocha havia comunicat en privat a la resta del grup que abandonava la banda. Tot i això, la notícia no es va fer pública immediatament. La discogràfica va decidir continuar amb el llançament de Renegades, i durant unes setmanes, molts fans encara desconeixien que el grup ja estava pràcticament dissolt. Finalment, el 26 d'octubre, Zac va publicar un comunicat explicant els motius de la seva decisió i afirmava que Rage Against the Machine havia deixat de funcionar com una unitat creativa i que els desacords interns feien impossible continuar. També deixava clar que marxava sense renunciar als ideals que sempre havia defensat i que volia continuar lluitant per les mateixes causes, però per un altre camí. La notícia va ser un autèntic cop als seguidors. Molts pensaven que la banda només es prendria un descans, però ben aviat es va entendre que la separació era molt més seriosa. Les revistes especialitzades parlaven del final d'una de les bandes més importants dels anys 90, i els fans omplien fòrums d'internet preguntant-se si algun dia tornarien a tocar junts. La resta dels membres tampoc van trigar a reaccionar. Tim Morello, Tim Comerfield i Brad Wilk van publicar un comunicat conjunt lamentant la decisió de Zac, però assegurant que respectaven la seva postura. Tot i la decepció, van deixar clar que no pensaven abandonar la música. Així, gairebé sense que el públic tingués temps a assimilar l'arribada de Renegades, Rage Against the Machine ja havia deixat d'existir. El que havia de ser simplement el seu quart disc es convertiria, sense que ningú ho hagués previst, en l'últim treball d'estudi d'una de les bandes més influents de la història del rock. Després de la seva separació, cadascun dels membres va seguir un camí diferent, però cap d'ells va abandonar la música. Tom Morello, Tim Comerfield i Brad Wilk van decidir continuar tocant junts. Poc després van unir forces amb Chris Cornell, fins aleshores cantant de Soundgarden, i van formar Audioslave. La nova banda va deixar
la nova banda va deixar de banda el rap metal i va apostar per un rock més clàssic, però va aconseguir un èxit enorme amb cançons com Cookies, Like a Stone o Be Yourself. Per altra banda, Zac de la Rocha va iniciar una carrera en solitari, tot i col·laborar amb artistes com KRS-One o DJ Shadow o Run the Jewels. Durant molts anys no va arribar a publicar el seu esperat primer disc en solitari, convertint-se gairebé en una llegenda entre els fans. Mentrestant, Tom Morello es va convertir en una de les veus més actives en el rock en l'àmbit polític. Va fundar l'organització d'Axis of Justice juntament amb Shrek Tankian, cantant de System of a Down, amb l'objectiu de promoure els drets humans i donar suports a moviments socials a través de la música. Tot i seguir camins diferents, els quatre membres mai van deixar enrere l'empenta de Rage Against the Machine. De fet, anys més tard es retrobarien sobre els escenaris en diverses reunions, demostrant que, malgrat les diferències, el llegat de la banda continuava més viu que mai. Així, una de les bandes més grans de l'època va acabar un altre cop, com la setmana passada, per problema entre ells, amb una batalla d'egos, amb lluites i altres problemes. Aquesta combinació de riffs contundents, un directe explosiu i un activisme constant va convertir a Rage Against the Machine en molt més que una banda de rock. Per milions de persones es van convertir en la banda sonora de la protesta i en un símbol de rebel·lia contra qualsevol forma d'injustícia.

ara sí que sí, la part que més m'agrada a mi, la part de males companyies. Perquè sí, van ser un activistes molt grans, però com a mi m'agrada dir, ningú artista és 100% bo. Aniré explicant les seves polèmiques en què més m'agraden. Anem enllà. Hi havia una contradicció que va perseguir a Rage Against the Machine durant tota la seva carrera. Mentre les seves cançons anaven contra el capitalisme, les grans corporacions, el poder de les multinacionals, la banda estava fixada per Epic Records, una discogràfica propietat del gran segell Sony Music. Molts periodistes, i fins i tot alguns fans d'ell, els acusaven d'una hipocresia. La pregunta sempre era la mateixa. Com podeu criticar les grans empreses mentre treballeu a una d'elles? La resposta de la banda era molt més clara, ja ho he dit abans, però segons Tom Morello, signar amb una multinacional no significava vendre-us, sinó aprofitar els recursos del sistema per arribar al màxim nombre de persones possibles. Ell mateix deia que preferia transmetre el seu missatge a milions d'oients des de dins de l'indústria abans que quedar-se tocant només en petits locals underground. De fet, posava un exemple molt senzill. Si volien denunciar les injustícies, tenia més sentit fer-ho davant de milions de persones que no pas davant d'unes decenes. Per això, sempre van defensar que, mentre mantinguessin el control total sobre les seves lletres, la seva imatge i les seves decisions artístiques, no estarien traint els seus ideals.

Però clar, i aquesta és la meva, la meva opinió personal. Vale, vols arribar a molta gent, a baixar el sistema i tot això. Però llavors, per què cobraries 125 euros als fans per anar a veure, per anar a veure la teva banda? Diuen que, acabem amb les màquines, Rage Against the Machine, però ells s'han acabat convertint en la màquina. Aquesta contradicció continua generant debat avui en dia. Per alguns, Rage Against the Machine va saber utilitzar les eines del sistema contra ell mateix. Però per altres, i jo m'inclòs en aquest grup, mai es pot convertir el capitalisme des de dins d'una multinacional. Sigui com sigui, és una de les polèmiques que més ha marcat la història de la banda. També van arribar a barallar-se per moltíssimes coses, i no baralles com les dels Beatles, que van ser verbals. Van arribar als punys, a barallar-se per coses com si les samarretes del merch haurien de ser de color malva o camuflatge. Fins i tot Morello ha arribat a dir que la convivència era horrible, i per cert, mai hem sabut si les samarretes van acabar sent malves o de camuflatge, però el que realment importava era, no era el color, sinó que havien arribat a barallar-se físicament per una cosa tan absurda com aquesta. Yo, check the diagonal, three brothers going, come on. Doesn't it make it? Una altra de les polèmiques més sonades de Rage Against the Machine va tindre lloc als MTV Video Music Awards de l'any 2000. La banda estava nominada amb el videoclip de Sleep Now in the Fire, però el premi de millor vídeo de rock el va acabar sent per Limp Bizkit amb Breakstuff. La derrota no va agradar gens al baixista, King Comfort. Mentre Fred Durst pujava a l'escenari per recollir el premi, Tim va començar a escalar l'enorme estructura metàl·lica que formava part del decorat de l'escenari, fins a situar-se a uns 15 metres d'alçada. La cerimònia es va aturar completament. Les càmeres no sabien on enfocar. La seguretat intentava convèncer-ho perquè baixés, i el mateix Fred Durst li va arribar a creure des de baix Stage Dive Dude, llança't a fer un stage diving, o sigui, llançar-se de cap. Després d'uns 10 minuts de tensió, Tim finalment va baixar. Però tan bon punt va tocar a terra, va ser reduït pels agents de seguretat, emmanillat i detingut per la policia. Va passar la nit a la presó acusat de desordre públic i va quedar alliberat l'endemà, després de declarar-se culpable d'aquest delicte menor. L'anècdota encara té una conseqüència més curiosa. Sac de la Rocha es va enfadar molt amb l'acció de Tim perquè creia que tota la tensió mediàtica

0: L'incendi de Caldes i Sentmenat continua estabilitzat. Els bombers esperen poder-lo tenir controlat en les properes hores. El dimecres al vespre van aconseguir assegurar el perímetre i ahir les tasques es van centrar a apagar els nous focus que anaven apareixent durant tota la jornada. Avui, a diferència d'ahir, no es veu cap columna de fum. Els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor han pogut fer vida normal les primeres 24 hores després de l'aixecament del confinament. Tot i això, es manté el control d'accés a la carretera. Segons les últimes dades, el foc ha cremat unes 220 hectàrees, prop de 90 que són de Caldes. Al llarg de la nit han treballat 14 efectius de bombers per continuar avançant en les tasques d'extinció. Ahir, l'incendi de Caldes i Sentmenat continuava centrant la majoria de recursos dels bombers, però avui ja no és el que concentra més efectius. Tot i això, l'incendi continua cremant i per això l'alcalde Isidre Pineda demana ser conscients que encara s'ha de prioritzar la circulació dels vehicles d'emergència per la carretera d'accés al Farell i demana evitar el que es coneix com el turisme d'incendis durant el cap de setmana.
1: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi. Un cop està perimetrat, si hi ha focus o fumaroles a l'interior de l'incendi, això no els preocupa, perquè això el que fa, això no amplia el perímetre de l'incendi, per tant, no amplia el risc. Finalment, s'han cremat 220 hectàrees, que són moltes, és un foc important. 86 d'aquestes, aproximadament, li dic en dades d'ahir al vespre, són de Caldes de Montbui, 86. Bé, d'alguna manera, doncs, cal encara donar un missatge de molta responsabilitat a tots els veïns i veïnes, sobretot aquells que viuen al Farell, a Sant Sebastià de Montmajor, per intentar evitar desplaçaments innecessaris, perquè encara hi ha equips de bombers treballant al terreny i, per tant, és molt important facilitar la seva tasca i que puguin treballar el millor possible.
0: Un incendi que, recordem, només està estabilitzat, per tant, encara queden dies per poder-lo extingir. Tot això amb una situació de perill extrem d'incendi a Caldes de Montbui, segons el mapa del Pla Alfa elaborat pels agents rurals. Avui el municipi passa a nivell 3, que suposa un alt nivell d'incendi. Per això, però, ja no extrem com en els dos darrers dies. Pel que fa a l'Escaldarium 2026, recordem que la comissió organitzadora l'ha suspès. La cancel·lació afecta tots els actes del programa, excepte la botiga i l'exposició del Museu d'Alger i la donació de sang prevista dissabte i diumenge a les cases dels mestres. La resta dels actes han quedat anul·lats. Segons argumenten en el comunicat, els motius són clars. L'incendi no està estabilitzat i no es coneix l'evolució i afirmen que els esforços dels cossos de seguretat, que recordem, també participen a la festa i la preocupant situació de focs arreu del país fa difícil continuar amb l'Escaldarium. A més, afegeixen que degut a la complicada situació que viuen els calderins i calderines no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes. Així justifica la decisió el director musical i portaveu de l'Escaldarium, Ramon Soler.
2: És una decisió fonamentada bàsicament en dos tipus de causes, no? La primera causa són objectives, és a dir, no tindrem tots els cossos de seguretat estan abocats a l'emergència dels incendis i no podríem disposar dels efectius per garantir la seguretat en un acte amb 7.000 persones. És a dir, ja l'Escaldarium té un pla d'autoprotecció i s'ha de complir i no el podríem complir. De manera que la seguretat de les persones és el primer, ja només per això ja no el podríem fer. Aquest és un fet objectiu. L'altre tipus de causes són més de subjectives, però igualment importants. I és que entrem en qüestions ètiques. És a dir, no ens veiem fent una festa en un moment en què hi ha tantes famílies de Caldes que ho estan passant tan malament, en un moment en què encara el foc està cremant, tot i que estigui estabilitzat, encara està cremant. No ens veiem fent una festa en aquest context a Caldes. Em sembla una mica una falta de respecte.
0: Conclouen que mentre hi hagi un incendi no hi pot haver festa, per això aprofiten el comunicat per enviar escalf a tots els cossos de seguretat implicats i els veïns i veïnes afectades. Vall de Diables, l'associació La Forca, els bombers voluntaris, l'orquestra de l'Escaldarium, l'Ajuntament i, en general, tota la comissió organitzadora de l'Escaldarium tanquen el missatge afirmant que, quan la terra parla, cal escoltar-la. La setmana que ve engega la segona edició del Sonateca 2026. La proposta cultural que uneix gastronomia i música que enguany s'amplia 10 establiments i formacions musicals. A partir del 17

0: 7 de juliol, a restaurants i grups de música local donen el tret de sortida al que serà una de les activitats al llarg de l'estiu. Fins al 15 d'agost, la música de grups i artistes locals en directe faran vibrar els sopars a la fresca dels establiments calderins. Aquesta idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració del municipi amb un total de 6 grups i 6 restaurants i amb l'objectiu d'impulsar el turisme i la cultura. En canvi, en aquesta segona edició, la regidoria de cultura s'ha adherit per millorar la proposta, tal com explica la regidora Laia Cuscó.
1: Sobretot donar a conèixer el talent local. El fet de potenciar també el comerç i la restauració amb la Sonateca, en aquests sopars a la fresca, el fet d'afegir-hi grups de música i locals, doncs donem a conèixer els nostres músics i el nostre talent. Per tant, volem potenciar el turisme, volem potenciar les nits d'estiu i que sigui una data ja guardada també en el calendari festiu, que sapiguem que després d'Escaldarium tots els restaurants o molts restaurants ofereixen aquests sopars a la fresca amb música en directe, que això és de molta qualitat. Esperem que sigui una experiència que es consolidi perquè cada any es vagin augmentant aquests restaurants i perquè tots els grups de música calderins tinguin el seu espai.
0: Aquesta proposta busca donar visibilitat als grups musicals i també oferir clientela a restaurants. Cal reservar amb antelació directament i a cada un dels restaurants. I acabem amb el temps. Avui el sol serà un cop més el gran protagonista de la jornada. Divendres de calor intensa i sol radiant. El mercuri s'ha disparat fins als 36 graus de màxima en una jornada marcada pel cel pràcticament serè, amb només algun núvol al passatger durant el matí. El vent de xaloc bufa fluix aquesta tarda per rebaixar una mica la xafogor. Una calor que ahir també va ser molt intensa, tot i que la màxima va quedar una mica més curta que dimecres i es va situar en els 38 graus. De cara cap de setmana es manté l'ambient plenament estiuenc. Dissabte viurem una rèplica d'avui amb un sol protagonista i temperatures que tornaran a fregar els 35 graus. Diumenge, en canvi, augmentarà lleugerament la inestabilitat, tot i que la calor continuarà apretant amb màximes de 34 graus. Creixeran algunes bandes de núvols que podrien deixar el cel mig ennuvolat a la tarda, tot i que sense risc de precipitacions. Les nits es mantindran càlides i tropicals amb mínimes que difícilment baixaran dels 21 o 22 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Com al Vallès no hi ha res, i a Escaldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

Fins a les 12 de la matinada, continua Escaldens, no ens deixis, aquí estem, a Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

horizon. Tell

0: Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Luca Heights.
1: Ràdio Caldes 107.8.